0: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A la Roca d'Albera, 95.

penja d'un fil la busca i la viga a la capital. I el camp el remances contra el món feudal. Valga'ns Déu,

profana. Cara grata, ulls de gata, llavis de cirera amarga. Pot matar-te amb un somriure demanant un plat de nata. Et desitja, vol menjar-te, t'espera al llit.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: ajuda a arribar fins aquí.
1: Una amiga, molt amiga.

Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

Ullà, ullà, crompo una burra ciega. Liscats els quatre peus, liscats els quatre peus, la burra arrenca fuja. Ullà, ullà, la burra arrenca fuja. I en passant sota un cirerer,

cançó. I aquesta és la cançó, cançó de les mentides. Ullà, ullà, cançó de les mentides. Qui la vulgui saber,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Sant Cebrià, 95.
2: Que és aquella morena que se'n va per allà. Jo la crit i la...

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances
0: escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Ens mantenim dins d'aquest episodi de calor que ens acompanyarà uns dies més, probablement, fins al mig de la setmana que ve. Fins al vespre continua bufant aires de llevant que giraran després cap a una tramuntana fluixa. De nou tenim entrades marítimes que s'enfilaran ben bé fins al Conflent i al Baix Vallespí. En els pas de la zona, el cel del territori queda nuvolat amb un conflicte d'aires que pot provocar alguns temporals localitzats als relleus a cota mitjana. Per les màximes, 29 a la Llaguna, 31 a Enveig i Fontpedrosa, 30 a Fullà, 31 a Rigardà i Llupià, 32 a Maurí, 31 a Perpinyà i Sant Joan Plan de Cort, 32 a Prats de Molló i 27 a Banyuls de la Marenda. S'acaba el mes i fem el balanç de les mitjanes del juliol des de l'estació de meteo de l'aeroport de Perpinyà. La mitjana de les mínimes, 23,3 graus. La mitjana de les màximes, 33,8 graus, és a dir, 4,3 graus per sobre de les mitjanes de temporada. El 9 de juliol ha estat el dia més càlid, amb 40,9 graus. I això amb 0 mil·límetres de precipitacions. Avui Sant Ignasi, per Sant Ignasi, calor faci.
0: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
4: L'estiu, 100% en català.
0: A Ràdio Arrels.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia. Em dic Kassam, soc a l'escola Arrels i tinc 9 anys. El que m'agrada més de l'estiu és veure els meus cosins perquè fem l'aniversari del meu cosí, fem batalles de coixins, mengem caramels i dormim a la casa de l'àvia.

Si no et sap greu aquesta nit, no em diguis res i deixa el llum encès. Si no et sap greu aquesta nit, no em diguis res i deixa el

Si no et sap greu aquesta nit, no em diguis res i deixa el llum encès. Si no et sap greu aquesta nit, no em diguis res i deixa el llum encès.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
3: Són les 7 i com cada dia de dilluns a divendres comença l'hora fresca. Soc la Loriana Penyé i serem junts fins a les 9. Durant aquesta primera mitja hora, doncs, una entrevista amb la Nadia Cairou, que és ceramista a Pi. I després tindreu la crònica Seudos. Però abans, la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Ens mantenim dins d'aquest episodi de calor que ens acompanyarà uns dies més, probablement, fins al mig de la setmana que ve. Fins al vespre continua bufant aires de llevant que giraran després cap a una tramuntana fluixa. De nou tenim entrades marítimes que s'enfilaran ben bé fins al Conflent i al Baix Vallespí. En els pas de la zona, el cel del territori queda nuvolat amb un conflicte d'aires que pot provocar alguns temporals localitzats als relleus a cota mitjana. Per les màximes, 29 a la Llaguna, 31 a Enveig i Fontpedrosa, 30 a Fullà, 31 a Rigardà i Llupià, 32 a Maurí, 31 a Perpinyà i Sant Joan Plan de Cort, 32 a Prats de Molló i 27 a Banyuls-la-Marenda. S'acaba el mes i fem el balanç de les mitjanes del juliol des de l'estació de meteo de l'aeroport de Perpinyà. La mitjana de les mínimes, 23,3 graus. La mitjana de les màximes, 33,8 graus, és a dir, 4,3 graus per sobre de les mitjanes de temporada. El 9 de juliol ha estat el dia més càlid, amb 40,9 graus. I això amb 0 mil·límetres de precipitacions. Avui Sant Ignasi, per Sant Ignasi, que lo faci.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: La Nadia Cairou és ceramista a Pi i ens parlarà de la seva feina d'aquí poc a Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Gent a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Avui des de l'estudi de Ràdio Arrels al Conflent, a Prada, parlem amb una terrissaire bretona, però tenim la sort que aquesta bretona ens parla en català, Nadia Cairo. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Cairo no s'escriu, eh? Com,
3: no s'escriu mateix.
2: Com els cairons en català, Cairo.
3: Exacte.
2: Abans de tot, ets terrissaire a Pi.
3: A Pi,
2: a Pi, exacte. De Conflent. Com és que has vingut a Pi?
3: Van ser moltes aventures, perquè he acabat estudis a Perpinyà, he fet Belles Arts. Després d'un temps treballant a Mainada cap a Perpinyà, he decidit de tornar a fer una cosa que aprendre, una cosa que m'interessava molt, era treballar amb el fang. I així vaig començar a fer una formació a Barcelona. I després d'un any he tingut la sort d'integrar l'escola de ceràmica, l'escola professional de ceràmica de la Bisbal, a Catalunya Sud, també.
2: Sí, i això fa que parles català, perquè amb aquests contactes...
3: Allà només es feia en català, i és el millor, fer una cosa aprenent la llengua.
2: Quant de temps dura aquesta formació?
3: Eren sessions de 4 mesos que es repetia, i així vaig quedar un any i mig fent torn, especialment torn.
2: La Bisbal realment és el lloc on cal anar per aprendre la ceràmica?
3: És un dels llocs molt interessant per això, sí. Hi ha una carrera d'argila i molta tradició amb la ceràmica.
2: I després per què aterrar a Pi? I com?
3: Amb el meu company em vaig trobar amb una persona que feia ceràmica també, aprenia a fer torn, que ven a costat de Girona, de Sal. Ens vam juntar i vam decidir continuar l'aventura de la ceràmica i vam tenir l'ocasió de venir cap a Catalunya Nord perquè hi havia gent que ens deixava en casa si podíem començar a utilitzar la cava per fer allà torn. Va arribar un temps que cercàvem un lloc. Vam trobar un anunci i era a Pi. Hi havia un tila molt guapo en el jardí, encara hi és. I vam trobar el lloc guapíssim i encara hi som.
2: A part de parlar de tu, parlem de la teva feina. A Pi, doncs, d'on feu venir, on es troba la matèria prima? Suposo que és argila per fer ceràmica.
3: Sí. Continuem anant a la Bisbal per agafar el fang de la carrera. I és allà que és el més a prop per nosaltres, és Catalunya Sud.
2: A la Bisbal, que hi ha com un, no sé si se diu un jaciment.
3: Sí, hi és. I encara fan extracció del fang i podem portar fang. A vegades vam comandar molt de fang, una tonelada, i a vegades agafem. Ara faig servir el fang de la Bisbal, que és molt vermell, i un altre fang que és blanc. I així treballo diferent, amb un fang o l'altre.
2: Per a l'estocatge, com es passa?
3: S'ha de ficar... Jo treballo com una cava, així que és molt bé perquè hi ha una temperatura que és quasi constant i força humitat a dintre del lloc. I així deixo a dintre d'un gran plàstic i a vegades fico aigua. I així es queda humit.
2: Està bé, potser, de ser a una mica en altitud, però és més fàcil, potser, que per de ser en altitud que per els que són més baix.
3: Sí, diria que sí, perquè és més humit. És més humit i més fresc, primer. I per la inspiració, me va molt bé, jo, d'estar tan a prop de la natura.
2: Quins són els teus temes principals d'inspiració?
3: Molt la natura, és a dir, tot el món vegetal. M'inspiro molt de fulles, del moviment de les fulles. A vegades faig sèries també amb peixos, perquè m'agraden molt els peixos, i també amb animals, que m'inspiren també molt.
2: És també una ceràmica decorativa, però també una ceràmica, uns objectes útils.
3: Sí. Sí, sí. Faig tasses, bols, tot tipus d'objecte, vasos, jarros, però porten tots decoració. Voilà, un joc de colors.
2: Cada peça és única.
3: Cada peça és única. És decorada amb pincel, amb molta atenció, sí.
2: Va, això evidentment, si la volem utilitzar cada dia, això vol dir que té un cert cost, que no és el cost de la vaixella utilitari de cada dia.
3: Exacte, però intento que tingui un alma.
2: Parlem doncs d'un esdeveniment també que té lloc ara cada any, una mica tota la Catalunya Nord, que són les fires de la ceràmica. La de Prades farà el 2 d'agost.
3: Exacte, tot el dia.
2: Com funciona això?
3: Hi haurà 20 terrisseires que es trobaran sobre la plaça del centre, enfront de l'església, i es quedaran tot el dia, de les 9 a les 7 de la tarda.
2: Doncs hi haurà també, evidentment, se pot comprar, hi ha vendes, però també organitzeu tallers, iniciació.
3: Sí, sí, tallers de modelatge per petits i grans. Poden venir els pares amb els seus nens i tot el dia.
2: Això, a vegades surten vocació d'aquests tallers?
3: Diria que sí, sí, sí. A vegades la minada comença a tocar el fang, es nota que tenen algú amb aquesta matèria, i a vegades adultes també, n'hi ha molts que tenien un treball que era més, diríem, sobretot ara amb informàtica, i que comencen a saturar i que es troben a gust amb el fang, o altre tipus d'artisania, però el fang té molt d'èxit últimament.
2: Ja pot ser una cosa sensual, no? De tocar fang, del no res, anava a dir, arribar a realitzar una obra, gairebé, per al teu cas, gairebé una obra d'art vegada.
3: Sí, sí, exacte. Jo ho veig al taller, a vegades hi ha gent que venen a fer un taller de torn o de decoració, a vegades tenen por. I quan comencen a tocar el fang, hi ha una cosa que és com si es connectaven amb algú a dintre d'ells mateixos, entens? Algú més profund. I surten d'allà molt relaxats i a vegades és una revelació per ells.
2: Pot servir de teràpia?
3: No sé, no podria dir això, però pot ser un element interessant per algú que treballa...
2: Una cosa que aporta un cert benestar.
3: Exacte, sí, sí, molt. Recarga. S'ha de dir que el fang, la terra, recarga, i la terra també de l'hort, igualment.
2: D'on vindran el 2 d'agost els ceramistes i terrissaires en aquesta fira de Terrissa de Prada?
3: Vindran de la regió, diria de la regió. N'hi ha que venen força del departament, però també altra gent que vindran de l'Aude, un poc més lluny també, i un home que vindrà del Japó també.
2: Ah, sí?
3: Que es quedarà un temps i farà algunes fires i tenim la sort de rebre-lo.
2: Ah, això és interessant.
3: Sí, sí, sí. Perquè és una descoberta a vegades. Aquestes fires són descobertes per la gent que venen a visitar una fira, descobrir el nostre treball, però per nosaltres també, perquè... Tenim discussió, tenim temps per descobrir el treball de l'altre, parlar de tècniques i compartir coses.
2: Hi ha una competència, però diries que és una competència sana, no?
3: Sí, perquè tenim tots un treball diferent. La proposta és totalment diferent, cada un és diferent, hi ha el seu món. I així és més la sort de tenir tota una possibilitat de descobrir el nostre món a tots.
2: Nadia Cairo, m'agrada, el cognom m'agrada molt. Nadia Cairo, també has dit que feies tallers a casa teva.
3: Exacte, sí, sí. Proposo tallers de descoberta. No són tallers regulars, però és com et deia, com una reconnexió. M'agrada que sigui una vegada i si la gent li va agradar molt, es dirigeixo cap a altres ceramistes que proposen un taller molt regular. I així tinc gent que venen a vegades amb els seus fills o entre germanes i és molt agradable.
2: És un taller que dura unes hores, un dia?
3: A vegades, alors, el taller de torn és una hora i mig i el taller de la decoració dura la tarda. La gent elegeix un objecte que es proposa i poden decorar-lo. I unes setmanes després poden recuperar el seu objecte decorat i esmaltat.
2: Sí, perquè el cal esmaltar, perquè sí. Això és la segona part.
3: Sí.
2: Cal esmaltar i cal passar al forn.
3: Exacte, hi ha dues cuites. La primera, que va fins a 900 graus, i la segona, un poc més de 1.000 graus. Són cuites que duren 9 a 12 hores.
2: Si no m'equivoco, el color de l'esmalt abans de ser cuit és diferent del color que quan acaba.
3: Sí, sí.
2: Com us en sortiu vosaltres? Ho sabeu d'entrada que donarà la cosa? Quin serà el resultat final?
3: Més o menys. Desenvolupem molt l'instincte treballant els colors. El que passa és que jo faig servir decoració amb engalba. L'engalba és una terra blanca i li afegeixo uns colorants o uns òxids que van a colorar. I no hi ha tanta diferència abans la cuita i després. I a poc a poc el meu instinct amb els colors s'ha desenvolupat. I faig barrages i a poc a poc tinc una paleta molt oberta. I altres ceramistes fan servir química. I vol dir que fan composicions i són més o menys pols blancs, tots, o gris, i han de jugar amb això perquè saben que tal matèria farà una... tal barraja farà una matèria més lisa, més que fon, i l'altra que és més refractària.
2: Nadia Cairo, tornem a recordar, donc, el 2 d'agost,
3: sí.
2: A la plaça de Prada.
3: Tot el dia. Podreu descobrir una vintena de ceramistes que proposaran el millor del seu treball.
2: I et podem trobar a Pi, és fàcil de trobar,
3: sí.
2: Perquè Pi no és una gran aglomeració.
3: Sí, sí, sí.
2: Si no m'equivoco, és al final del vilatge a mà dreta.
3: Exacte, anant cap a Mantet.
2: Cap a Mantet. Nadia Cairo, moltes gràcies per venir a l'estudi de Radio Arrels i bona fira el 2 d'agost, fira de terrissaires i ceramistes, es diu així?
3: Sí, es pot dir els dos.
2: Molt bé, que vagi bé. Adéu.
3: Gràcies, adéu.
4: Radio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Uns experts calculen el cost de la neutralitat carboni. Bon dia. La neutralitat carboni té un preu immens. 3.859.000 milions d'euros l'any fins al 2050 per evitar el caos climàtic. Això segons l'Agència Internacional de l'Energia, citada per un article a The Conversation. Un article que subratlla que, malgrat aquesta urgència, el diferencial entre el que caldria invertir i els capitals realment mobilitzats continua sent enorme. Un estudi sobre 42 països entre 2007 i 2023 mostra una pista central. La transició només es finança de manera sostinguda allà on hi ha estabilitat institucional i un marc regulador clar. Quan un país adopta més lleis, regulacions i plans d'acció en matèria ambiental, el seu entorn climàtic es torna més previsible i creïble per als inversors. Aquesta seguretat redueix la incertesa sobre les polítiques futures i facilita que emissors i inversors sàpiguen quins projectes poden rebre finançament. L'article destaca que aquest mecanisme és especialment visible a Europa, on la posada en marxa d'eines com la taxonomia verda, les normes de reporting sobre riscos climàtics i altres criteris han contribuït a orientar grans quantitats de capital cap a actius verds. En aquest context, la conclusió és clara segons els autors de l'estudi. Més que anuncis dispersos, la transició climàtica necessita un rumb polític creïble i sostingut en el temps. Només amb aquesta estabilitat reguladora serà possible mantenir l'esforç d'inversió gegantí que exigeix la neutralitat carboni fins al 2050.
3: D'aquí poc arribem a les 7:30, però abans de tornar amb l'Enric Balaguer, escoltem Back to Manhattan de Norah Jones.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, escolteu l'hora fresca, són les 7:30. Fins a les 8 tindreu, doncs, dues cròniques. Primera, les efemèrides d'Enderroc i després, punt de llibre. Però per ara, escoltem l'Enric Balaguer per la meteo.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Ens mantenim dins d'aquest episodi de calor que ens acompanyarà uns dies més, probablement, fins al mig de la setmana que ve. Fins al vespre continua bufant aires de llevant que giraran després cap a una tramuntana fluixa. De nou tenim entrades marítimes que s'enfilaran ben bé fins al Conflent i al Baix Vallespí. En els pas de la zona, el cel del territori queda nuvolat amb un conflicte d'aires que pot provocar alguns temporals localitzats als relleus a cota mitjana. Per les màximes, 29 a la Llaguna, 31 a Enveig i Fontpedrosa, 30 a Fullà, 31 a Rigardà i Llupià, 32 a Maurí, 31 a Perpinyà i Sant Joan Plan de Cort, 32 a Prats de Molló i 27 a Banyuls de la Marenda. S'acaba el mes i fem el balanç de les mitjanes del juliol des de l'estació de meteo de l'aeroport de Perpinyà. La mitjana de les mínimes, 23,3 graus. La mitjana de les màximes, 33,8 graus, és a dir, 4

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
3: El 31 de juliol del 1983 neix Arnau Baibé. El músic i bateria barceloní forma part del grup Manel, que va integrar des dels inicis, és a dir, l'any 2007, juntament amb Guillem Gispert, Roger Padilla i Martí Maimó. Arnau Baibé és també productor. Escoltem el tema L'amant malalta, un tema publicat per Manel el 2021 en format single.

0: Fins aquí la man malalta del grup Manel.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Una vida a les muntanyes d'Abram Oriols. És el llibre que es parlarà avui dins la crònica Punt de Llibre.

coach is long. Train I ride 16 coaches long.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
3: El periodista Abraham Obiols ha vingut a Perpinyà a fer una presentació del seu llibre Una vida a les muntanyes. A aquesta hora el podem saludar per que ens expliqui una mica el llibre. Abraham Obiols, bon dia.
4: Què tal, com estem?
3: Aquest llibre, editat per Ara Llibres, parla d'una pastora que es diu Marina Vilalta, una pastora molt gran, i has volgut fer-li un llibre una mica dedicat a la seva vida, bàsicament.
4: Sí, la Marina Vilalta és una dona que a mi em sembla que és extraordinària, amb una història singular, que n'hi ha molt poques com ella. Va rebre la Creu de Sant Jordi, de fet, de la Generalitat de Catalunya, que és la màxima distinció del país, però també és per com ella s'apropa a la muntanya, com la viu, com ha dedicat tota la seva vida a la ramaderia, a les ovelles, també a les cançons populars, i per tant, sí, em semblava que fer-li un llibre era necessari i ha estat una experiència molt bonica.
3: Tu com arribes a aquesta pastora?
4: Doncs perquè quan li atorguen la Creu de Sant Jordi hi ha titulars de premsa que diuen la pastora més vella de Catalunya, Creu de Sant Jordi, però no es deia pràcticament el seu nom i el cognom, havies d'anar al cos de la notícia. I a mi em generava molta curiositat qui s'amagava darrere aquest sintagma, aquesta fórmula de la pastora més vella de Catalunya. Pensava qui és, què ha fet durant tota la seva vida, encara pastura. Tenia moltes ganes de conèixer-la i és per això, és fruit d'aquesta curiositat que ho vam fer.
3: Clar, tu quan tens moltes ganes de conèixer aquesta pastora, una pastora de Fedes, de Bruguera, del costat de Ribes, entenc que vas establir un contacte i tot plegat, però d'aquí a fer un llibre entenc que hi ha tot un procés i hi ha com moltes hores de converses també.
4: Sí, sí, el llibre és el fruit de converses compartides, sobretot mentre les ovelles pasturaven, ens ajèiem a terra damunt d'una manta i parlàvem, i de totes aquestes converses n'ha sortit aquest llibre. Per tant, sí, han estat moltes hores de ser amb ella, el seu poble, i parlant d'això i d'allò, però també és que això és un gust. Jo crec que si ets periodista, que t'interessen les preguntes, que t'interessen les històries humanes, fer aquest llibre ha estat un regal.
3: Clar, en aquest cas, parles de Marina Vilalta, aquesta pastora que fa un segle gairebé que pastura Fedes per la muntanya. Parlem molt de la vida al camp i de com cada vegada hi ha menys pastors o com les condicions són dolentes o com tot plegat, però una mica suposo que ella també deu tenir una visió molt determinada d'aquesta vida al camp i de conceptes que potser des de la ciutat li posem títol però queda una mica allà, no?
4: Sí, sí, completament. Nosaltres que a vegades, bueno, nosaltres, jo alguns no els utilitzo, però sé que sonen com ecoansietat, que a mi ja em posa els pèls de punta, però és que a la Marina li sona a llenguatge impossible de desxifrar. O sempre, no, ens omplim la boca parlant de sostenibilitat, però després anem a comprar una gran superfície, carn envasada en plàstic i que ve de no sé quants quilòmetres enllà. Ella no és de discursos, és de fets, ella és pragmàtica, una dona d'acció, de la qual a mi em sembla que hem d'aprendre molt a deixar-nos estar de paraules buides i de proclames, i fer, i per tant, sí, la Marina Vilalta és algú que no s'està per tonteries i que tots aquests conceptes que a vegades ens ronden entre faristols, mitjans, ciutats, fan molta mandra i hauríem de fer moltes altres coses més necessàries.
3: Abraham Obiols, Abraham Obiols, en aquesta presentació a la Casa de la Generalitat a Perpinyà, una de les coses que ha sortit és que hi ha gent que s'ha fet seu el llibre. Com ho explicaries això, o per què ho explicaries això, que hi ha gent que aquest llibre l'ha convertit com també en una història personal?
4: Doncs això ha estat el més bonic que ha passat amb aquest llibre, que a mesura que el lector anava passant pàgines, difuminava el nom de Bruguera, el poble de la Marina, i difuminava el nom, fins i tot, de la Marina Vilalta, i posava el nom de la seva àvia, de la seva tieta, de la seva mare, potser d'ella mateixa, quan era jove, i canviava per complet la ubicació, la localització del llibre, i no sé molt bé per què, crec que això no ho hauria de dir jo, però potser és perquè aquest llibre parla d'una dona normal i corrent. Parla, sí, et deia al principi, és una dona extraordinària, però també ha estat una dona anònima que ha fet la seva vida amb normalitat, sense afany de protagonisme, que és algú com tu i com jo. I al final les persones ens interessen, les persones, i ens reconeixem amb les vides d'altres persones. I jo crec que potser ha estat per això.
3: Abraham Urrells, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres i una salutació per tothom que escolti Ràdio Arrels aquí a la Catalunya Nord, que per mi ha estat un plaer enorme venir.
2: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
1: A Ràdio Arrels. Amb Urrells, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, són les 8 i escolteu l'hora fresca. Per a aquesta segona hora, doncs, les cròniques Punts i Comes, Llapissades i, per acabar, Vilatges del Conflent. Però per ara quedem amb l'Enric per la meteo.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Ens mantenim dins d'aquest episodi de calor que ens acompanyarà uns dies més, probablement, fins al mig de la setmana que ve. Fins al vespre continua bufant aires de llevant que giraran després cap a una tramuntana fluixa. De nou tenim entrades marítimes que s'enfilaran ben bé fins al Conflent i al Baix Vallespí. En els pas de les hores, el cel del territori queda nuvolat amb un conflicte d'aires que pot provocar alguns temporals localitzats als relleus a cota mitjana. Per les màximes, 29 a la Llaguna, 31 a Enveig i Fontpedrosa, 30 a Fullà, 31 a Rigardà i Llupià, 32 a Maurí, 31 a Perpinyà i Sant Joan Plan de Cort, 32 a Prats de Molló i 27 a Banyuls de la Marenda. S'acaba el mes i fem el balanç de les mitjanes del juliol des de l'estació de meteo de l'aeroport de Perpinyà. La mitjana de les mínimes, 23,3 graus. La mitjana de les màximes, 33,8 graus, és a dir, 4,3 graus per sobre de les mitjanes de temporada. El 9 de juliol ha estat el dia més càlid, amb 40,9 graus. I això amb 0 mil·límetres de precipitacions. Avui Sant Ignasi, per Sant Ignasi, calor faci.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: D'aquí uns instants trobem el Michel Bourret que ens presenta la crònica Punts i Comes.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Aquesta vegada l'emissió es dividirà en dues parts oposades i connexes, entorn dels mots i dels conceptes d'identitat i d'alteritat. Avui parlarem d'identitat a partir d'un llibre d'en Joan Fuster, Nosaltres, els valencians, publicat a Barcelona el 1962. La identitat és etimològicament un mot maleta. Joan Coromines hi veu l'encontre d'idem, que vol dir el mateix en llatí, i del mot que donarà entitat. La identitat no és la unicitat o la individualitat. No es pot entendre sense referència a l'altre o als altres, i així fonamenta la cohesió del grup, de la família, del clan, etc. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans la defineix així. És un conjunt de característiques que fan que una persona o una comunitat sigui ella mateixa. La llengua forma part essencial de la identitat d'un poble i dona com a exemple la identitat nacional. La identitat s'expressa en la primera persona, singular o plural. Aquesta última, la primera persona plural, manifesta la pertinença a un grup i s'expressa en català de manera ben singular. Es diu nosaltres. En occità també es diu nosaltres o en castellà, nosotros. El diccionari de l'Alcover diu que ve del llatí nosalteros, forma intensiva del pronom clàssic nos, amb el mateix significat. Però Coromines, seguint Meyer-Lübke, diu que de fet nosaltres es crea a partir de vosaltres, finalment d'una oposició a un altre grup. És crear així la identitat per oposició als altres o el que diuen de nosaltres. I aquest és el punt de partida d'un llibre singular i amb què es confon massa sovint el seu autor. Nosaltres, els valencians, va sortir el 1962 per la Diada de Sant Jordi. Va ser la primera obra publicada per la nova editorial, Edicions 62, i de fet va ser l'única obra publicada aquell any, l'edició 69, fundades per Max Kanner i un grup de persones, entre les quals l'Oriol Buigas, que seria l'arquitecte, l'urbanista dels Jocs Olímpics del 62. És un assaig d'estil entre historiogràfic i periodístic. S'inspira en la manera de fer de l'historiador català Jaume Vicenç Vives, que va adaptar a les Espanyes els mètodes de l'École des Annales, fundada per Marc Bloch, Ferdinand Brodel o Georges Duby. I ho va fer per tornar als valencians la seva pròpia història, escamotejada o sabotejada per la historiografia espanyola. De fet, és una interpretació dels avatars dels País Valencià des de la creació del regne, pel Jaume I, al segle XIII, fins a la Segona República Espanyola. Curiosament, la primera edició, en català, no va patir censura. Llegiria al propòsit el que va dir el primer censor, que es deia el lector, José de Pablo Muñoz. És una obra en la que l'autor trata les virtudes del pueblo valenciano i de la història de su formación como parte étnica de España. El autor lamenta reconocer que el valenciano no es como el catalán fuerte en sus convicciones lingüísticas y de clase, sino más bien blando y entregadizo al abandono de lo suyo. Espera, no obstante, que con el tiempo este fenómeno cambie y resplandezca la cultura valencianista. Puede publicarse. I, de fet, aquest llibre s'ha convertit en un manifest en pro de la unitat dels països catalans més enllà del País Valencià. Una lectura més que recomanable, a més, una lectura agradable, perquè no és únicament, si bé l'autor va fer un buidatge bueno, molt profund d'articles, de llibres, és una lectura amena. I concluiré per la lectura d'un fragment d'aquest llibre que mostra justament aquest sentiment de la pertinença als països, al conjunt dels països catalans. I si cal reajustar i restaurar la nostra personalitat regional, ha de ser, naturalment, dins un conjunt més ampli i consistent. Un País Valencià aïllat és una utopia i seria una traïció a la seva pròpia essència. Des de Salses a Guardamar, de Mou a Fraga, som un poble, un sol poble. Si el País Valencià, posem-nos en la perspectiva més localista, vol salvaguardar-la, seva personalitat, ha de ser preservant-se fidel a la seva catalanitat bàsica. Et le reste est littérature. La conclusió la fa en francès. Que tingueu un bon dia.
0: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
1: Radio Arels, a Enveig, 93.1.
4: A continuació, la crònica llapissada presentada per en Pasqual Tirac, però per ara Viril de Suzanne.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja n'hem parlat de les comparacions. Per enriquir la nostra parla o per ser més precisos quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, comparacions. Són pas decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per exemple, en un concert, o pels carrers de Perpinyà el dia de la Fira de Sant Martí, que hi ha pas plaça per tothom, i bé, direm que sem premits com d'arengades. O per parlar de qualcú que té les orelles tapades, direm que és surt com un perol. Aviam si coneixeu aquestes. Aquesta dona té el cul com una tremuja. La tremuja és l'embut de fusta que se posa sus la tina per hi besar el vi. Tossut com un macho. Torrat com un cacauet. Torrat en el sentit de borratxo, eh? Ah, és que tinc el canyú eixut com un tall d'esca. Hi ha poca gent que se'n deu recordar, eh? Però l'esca és aquest bolet que creix a la soca dels aires i que abans s'emprava per encendre el foc a la ximeneia. L'esca. Eixut com un tall d'esca. Però què fa aquell minyó així, plantat com una termenera? Les termeneres són aquestes pedres dreçades que marquen les fronteres entre els municipis. Botat com un galàpet. Un galàpet a Rosselló és un gripau, tothom ho sap.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.

0: sorprens com alguns d'ells. Seré tan clar com pugui ser, amb un sol desig, que et vagi tot molt bé.
1: Una altra proposta musical abans d'arribar a dos quarts, Je ne t'en veux pas, d'Eddie Mitchell.

0: Matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys. Són les 8:30 a Ràdio Arenys i per ara escoltem l'Enric Balaguer que ens diurà quin temps farà avui.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arenys.
3: Bon dia. Ens mantenim dins d'aquest episodi de calor que ens acompanyarà uns dies més, probablement, fins al mig de la setmana que ve. Fins al vespre continua bufant aires de llevant que giraran després cap a una tramuntana fluixa. De nou tenim entrades marítimes que s'enfilaran ben bé fins al Conflent i al Baix Vallespí. En els pas de les hores, el cel del territori queda nuvolat amb un conflicte d'aires que pot provocar alguns temporals localitzats als relleus a cota mitjana. Per les màximes, 29 a la Llaguna, 31 a Enveig i Fontpedrosa, 30 a Fullà, 31 a Rigardà i Llupià, 32 a Maurí, 31 a Perpinyà i Sant Joan Plan de Cort, 32 a Prats de Molló i 27 a Banyuls de la Marenda. S'acaba el mes i fem el balanç de les mitjanes del juliol des de l'estació de meteo de l'aeroport de Perpinyà. La mitjana de les mínimes, 23,3 graus. La mitjana de les màximes, 33,8 graus, és a dir, 4,3 graus per sobre de les mitjanes de temporada. El 9 de juliol ha estat el dia més càlid, amb 40,9 graus. I això amb 0 mil·límetres de precipitacions. Avui Sant Ignasi, per Sant Ignasi, que lo faci.
2: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
4: Ràdio Arrels.
0: A continuació, la crònica Vilatges del Conflent. Canviem de poble i pugem fins a Fontpedrosa.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges del Conflent. Comencem la nostra passejada a Fuentpedrosa, a l'Alt Conflent. Avui per Vilatges del Conflent estem a Fuentpedrosa i comencem d'una manera una mica original. El nostre guia serà en Joan Jaume Pros i comencem a casa seva. Bon dia, Joan Jaume.
3: Bon dia.
2: Estem a la teva casa. Parlem primer de la teva casa, que és una casa bastant particular.
3: Sí, és cèntric dins Fuentpedrosa, que diria. És una casa, me'n vaig començar a cuidar als anys 75-77. Cal dir que era una ruïna a l'època i amb els mitjans que hem tingut l'hem tornat a fer i encara no és acabat. Però sobre quatre nivells ja hem fet feina, hi ha rajoles, hem posat l'aigua, el desaigua, l'electricitat, hem fet tot el manteniment. Un artesà ens ha posat les bigues que calia i doncs hem fet un obert, intentant de fer una casa que és còmoda de viure. I al balcó aquí de casa pots veure una vista sobre la vall i som a 1.030 metres, més o menys, a un metre a poprès.
2: Dius quatre nivells, això és una característica de Fuentpedrosa. Sí. Això vol dir que és pas un immoble de quatre pisos, no. Més o menys, visualment.
3: Quan la gent entra al carrer, passen per la cuina o se'n van al saló i de l'altre costat hi ha un balcó i són al tercer. Pensen, ai, carai, tu, bé, som el primer o un som aquí? I doncs els hi cal un temps d'adaptació. Bé, cal dir que el poble és construït així, sobre un terreny en pendent i doncs aprofitem de tots els nivells.
2: Doncs estem al carrer que es diu el carrer de Sant Tomàs.
3: El carrer, jo diria, únic de Fuentpedrosa, perquè n'hi ha d'altres, però són petitons. És l'únic que hi havia abans que es faci la desviació per anar als banys, degut a la freqüentació dels banys. Però tot passaven aquí davant de casa, fins i tot els camions amb bigues de fust que t'ho fotien una paret que era gastada cada any, donc era un problema. I ara no és un problema, els camions passen a fora.
2: Joan Jaume, anem cap al balcó. El teu bonic balcó...
3: La casa es diu Cal Tot, eh? Es diu Cal Tot de fa segles, em sembla, perquè tots els papers

0: diuen, és de família de fa segles també. Tenim el privilegi com dues, tres cases de fumadors que podem tenir l'hort i el garatge. El garatge és l'antic paller que hem transformat en garatge, sem un xic modern. Donc, al centre del poble això és una cosa que no podem valorar excepte que hi estem bé.
1: Del teu balcó se veu la muntanya, se veu un tros de si no m'equivoco, pas de Prats Balaguer.
0: Sí, exacte, amb l'església de Prats de Balaguer. I pots veure aquí el rodon, hi ha el gallinàs que és amagat aquí al darrere, i tenim a la vista, si vols, l'inici del camí de Núria. Donc ens fa, pots somiar, només al balcó hi pots somiar, i si ens apropem una mica més de la vora del balcó, pots veure quasi cap al mas del Barret, que és un mas on ha viscut una bona part de la meva família també.
1: Bon, quan enregistrem fa una mica de pluja, però no és gaire dolent, et proposo que sortim igualment.
0: Sí, sí, sí. Farem l'esforç de passar entre les gotes.
1: Bé, sota el parapluja, d'on comencem aquesta passejada per al carrer de Sant Tomàs?
0: Sí, al carrer de Sant Tomàs. Cal dir que, per exemple, els números que veus a les cases, fins fa 15 anys no n'hi havia. No n'hi havia perquè no hi havia necessitat. Però a partir del moment que el carter va tenir reemplaçants perquè per raons
1: una persona diverses. De fora.
0: Sí, de fora, el pobre home passava el seu temps a demanar un bibiontal a bibiontal, doncs al final s'ha posat numerós i em sembla que a nivell era obligatori a nivell administratiu. Donc, i cada casa tenia un nom.
1: Aquí, això t'ho volia preguntar.
0: Aquí cal Rat, allà cal Cisca, aquí hi havia l'Escarot, cal Moliner, hi havia noms a totes les cases. Fins i tot nosaltres és un avantatge, perquè quan dèiem a cal Tot, és pas la casa de Joan Jaume i la Maria Antonia, és la casa de la meva àvia i han canviat, perquè sovint s'ha fet un heretatge per les dones, donc el nom canvia, i en aquest cas el nom de la casa se quedava igual.
1: I el Tot, què és?
0: No ho sé, n'hi ha que diuen perquè aquí hi havia de tot, la gent menjaven el que tenien i anava bé.
1: Doncs hem passat pel Rat i ara estem davant de la font que es diu...
0: La font del Rat.
1: Sí que hi ha gadgets, com has dit en Joan Jaume, al voltant, un baròmetre, un rellotge de sol, una llosa amb un catalanet...
0: Sí, sembla que són coses que la gent se volien gitar o tirar perquè en tenien un fart a casa i acaben aquí abans d'acabar a un altre lloc. És una, no participa a la bellesa del lloc, jo diria.
1: Sí, sí, i és una mica heteròclita, completament.
0: Sí, perquè justament explicava abans que a l'Ajuntament havíem decidit de tornar a fer la font, perquè abans era tot de betó, bé, sí. No era bonic i gens. I els empleats municipals ho han fet bé, ens han fet un arc cèntric d'una meravella, amb una pedra clauer de dins, és ben integrat dins la casa. És a dir, és una font que surt d'una casa. I donc és un bon treball dels municipals de Font Pedrosa.
1: I donc, com diguem font Pedrosa, sí. Aquesta no ho és?
0: Font de casa. Bé, Font Pedrosa és les fonts on hi ha moltes pedres.
1: Sí.
0: Doncs aquí és una il·lustració també, perquè és al mig de les cases.
1: Seguirem la passejada pel carrer principal de Font Pedrosa amb Joan Jaume Prost.

0: Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.
1: D'aquí poc tornarem a escoltar l'entrevista de la Nadia Cairo, que és ceramista a Pi.

0: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
1: Gent a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Avui des de l'estudi de Ràdio Arrels al Conflent, a Prada, parlem amb una terrissaire, bretona, però tenim la sort que aquesta bretona ens parla en català, Nadia Cairo. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Cairo no s'escriu, eh? Com,
3: no s'escriu mateix.
2: Com els cairons en català, Cairo.
3: Exacte.
2: Abans de tot, ets terrissaire, api.
3: Api,
2: exacte. Api de Conflent. Com és que has vingut a api?
3: Van ser moltes aventures, perquè he acabat estudis a Perpinyà, he fet Belles Arts. Després d'un temps treballant a Mainada cap a Perpinyà, he decidit de tornar a fer una cosa que aprendre una cosa que m'interessava molt, era treballar amb el fang. I així vaig començar a fer una formació a Barcelona. I després d'un any he tingut la sort d'integrar l'escola de ceràmica, l'escola professional de ceràmica de la Bisbal, a Catalunya Sud, també.
2: Sí. I això fa que parles català, perquè amb aquests contactes...
3: Ah, ja només es feia en català. I és el millor, fer una cosa aprenent la llengua.
2: Quant de temps dura aquesta formació?
3: Eren sessions de 4 mesos que es repetia, i així vaig quedar un any i mig fent torn, especialment torn.
2: La Bisbal realment és el lloc on cal anar per aprendre la ceràmica?
3: És un dels llocs molt interessant per això, sí. Hi ha una carrera d'argila i molta tradició amb la ceràmica.
2: I després, per què aterrar a Pi? I com?
3: Amb el meu company em vaig trobar amb una persona que feia ceràmica també, aprenia a fer torn, que ven a costat de Girona, de Sal. Ens vam juntar i vam decidir continuar l'aventura de la ceràmica i vam tenir l'ocasió de venir cap a Catalunya Nord perquè hi havia gent que ens deixava en casa si podíem començar a utilitzar la cava per fer allà torn. Va arribar un temps que cercàvem un lloc. Vam trobar un anunci i era un api i hi havia un tila molt guapo en el jardí, encara hi és. I vam trobar el lloc guapíssim i encara hi som.
2: A part de parlar de tu, parlem de la teva feina. Api, doncs, d'on feu venir, on es troba la matèria prima? Suposo que és argila per fer ceràmica.
3: Sí. Continuem anant a la Bisbal per agafar el fang de la carrera. I és allà que és el més a prop per nosaltres, és Catalunya Sud.
2: A la Bisbal, que hi ha com un, no sé si se diu un jaciment.
3: Sí, hi és. I encara fan extracció del fang i podem portar fang. A vegades vam comandar molt de fang, una tonelada, i a vegades agafem. Ara faig servir el fang de la Bisbal, que és molt vermell, i un altre fang que és blanc. I així treballo diferent, amb un fang o l'altre.
2: Per a l'estocatge, com es passa?
3: S'ha de ficar... Jo treballo com una cava, així que és molt bé perquè hi ha una temperatura que és quasi constant i força humitat a dintre del lloc. I així deixo a dintre d'un gran plàstic i a vegades fico aigua. I així es queda humit.
2: Està bé, potser, de ser a una mica en altitud, però és més fàcil, potser, que per de ser en altitud que per als que són més baix.
3: Sí, diria que sí, perquè és més humit. És més humit i més fresc, primer. I per la inspiració, me va molt bé, jo, d'estar tan a prop de la natura.
2: Quins són els teus temes principals d'inspiració?
3: Molt la natura, és a dir, tot el món vegetal. M'inspiro molt de fulles, del moviment de les fulles. A vegades faig sèries també amb peixos, perquè m'agraden molt els peixos. I també amb animals, que m'inspiren també molt.
2: és també una ceràmica decorativa, però també una ceràmica, uns objectes útils.
3: Sí, sí, sí. Faig tasses, bols, tot tipus d'objectes, vasos, jarros, però porten tots decoració. Voilà, un joc de colors.
2: Cada peça és única.
3: Cada peça és única. És decorada amb pincel, amb molta atenció, sí.
2: Va, això evidentment, si la volem utilitzar cada dia, això vol dir que té un cert cost, que no és el cost de la vaixella utilitària de cada dia.
3: Exacte, però intento que tingui una alma.
2: Parlem, doncs, d'un esdeveniment també que té lloc ara cada any, una mica tota la Catalunya Nord, que són les Fires de la Ceràmica. La de Prades farà el 2 d'agost.
3: Exacte, tot el dia.
2: Com funciona això?
3: Hi haurà 20 terrisseires que es trobaran sobre la plaça del centre, enfront de l'església, i es quedaran tot el dia, de les 9 a les 7 de la tarda.
2: Doncs hi haurà també, evidentment, se pot comprar, hi ha vendes, però també organitzeu tallers, iniciació.
3: Sí, sí, tallers de modelatge per petits i grans. Poden venir els pares amb els seus nens i tot el dia.
2: Això, a vegades surten vocació d'aquests tallers?
3: Diria que sí, sí, sí. A vegades la mainada comença a tocar el fang, es nota que tenen algú amb aquesta matèria, i a vegades adultes també, n'hi ha molts que tenien un treball que era més, diríem, sobretot ara amb informàtica, i que comencen a saturar i que es troben a gust amb el fang, o altre tipus d'artesania, però el fang té molt d'èxit últimament.
2: Ja pot ser una cosa sensual, no? De tocar fang, del no res, s'anava a dir, arribar a realitzar una obra, per al teu cas, gairebé una obra d'art vegada.
3: Sí, sí, exacte. Jo ho veig al taller, a vegades hi ha gent que venen a fer un taller de torn o de decoració, a vegades tenen por. I quan comencen a tocar el fang, hi ha una cosa que és com si es connectaven amb algú a dintre d'ells mateixos, entens? Algú més profund. I surten d'allà molt relaxats i a vegades és una revelació per ells.
2: Pot servir de teràpia?
3: No sé, no podria dir això, però pot ser un element interessant per algú que treballa...
2: Una cosa que aporta un cert benestar.
3: Exacte, sí, sí, molt. Recarga. S'ha de dir que el fang, la terra, recarga, i la terra també de l'hort, igualment.
2: D'on vindran el 2 d'agost els ceramistes i terrissaires en aquesta fira de Terrissa de Prada?
3: Vindran de la regió, diria de la regió. N'hi ha que venen força del departament, però també altra gent que vindran de l'Aud, un poc més lluny també, i un home que vindrà del Japó també.
2: Ah, sí?
3: Que es quedarà un temps i farà algunes fires i tenim la sort de rebre-lo.
2: Ah, això és interessant.
3: Sí, sí, sí. Perquè és una descoberta a vegades. Aquestes fires són descobertes per la gent que venen a visitar una fira, descobrir el nostre treball, però per nosaltres també, perquè... Tenim discussió, tenim temps per descobrir el treball de l'altre, parlar de tècniques i compartir coses.
2: Hi ha una competència, però diries que és una competència sana, no?
3: Sí, perquè tenim tots un treball diferent. La proposta és totalment diferent, cada un és diferent, hi ha el seu món. I així és més la sort de tenir tota una possibilitat de descobrir el nostre món a tots.
2: Nadia Cairo, m'agrada, el cognom m'agrada molt. Nadia Cairo, també has dit que feies tallers a casa teva.
3: Exacte, sí, sí. Proposo tallers de descoberta. No són tallers regulars, però és com et deia, com una reconnexió. M'agrada que sigui una vegada i si la gent li va agradar molt, es dirigeixo cap a altres ceramistes que proposen un taller molt regular. I així tinc gent que venen a vegades amb els seus fills o entre germanes, i és molt agradable.
2: És un taller que dura unes hores, un dia?
3: A vegades, alors, el taller de torn és una hora i mig, i el taller de la decoració dura la tarda. La gent elegeix un objecte que es proposa i poden decorar-lo. I unes setmanes després poden recuperar el seu objecte decorat i esmaltat.
2: Sí, perquè el cal esmaltar, perquè sí. Això és la segona part.
3: Sí.
2: Cal esmaltar i cal passar al forn.
3: Exacte, hi ha dues cuites. La primera, que va fins a 900 graus, i la segona, un poc més de 1.000 graus. Són cuites que duren 9 a 12 hores.
2: Si no m'equivoco, el color de l'esmalt abans de ser cuit és diferent del color que quan acaba.
3: Sí, sí.
2: Com us en sortiu vosaltres? Ho sabeu d'entrada que donarà la cosa? Quin serà el resultat final?
3: Més o menys. Desenvolupem molt l'instincte treballant els colors. El que passa és que jo faig servir decoració amb engalba. L'engalba és una terra blanca i li afegeixo uns colorants o uns òxids que van a colorar. I no hi ha tanta diferència abans la cuita i després. I a poc a poc el meu instinct amb els colors s'ha desenvolupat. I faig barrages i a poc a poc tinc una paleta molt oberta. I altres ceramistes fan servir química. I vol dir que fan composicions i són més o menys pols blancs, tots, o gris, i han de jugar amb això perquè saben que tal matèria farà una... tal barraja farà una matèria més lisa, més que fon, i l'altra que és més refractària.
2: Nadia Cairo, tornem a recordar, doncs el 2 d'agost,
3: sí,
2: a la plaça de Prada.
3: Tot el dia. Podreu descobrir una vintena de ceramistes que proposaran el millor del seu treball.
2: I et podem trobar a Pi, és fàcil de trobar,
3: sí,
2: perquè Pi no és una gran aglomeració.
3: Sí, sí, sí.
2: Si no m'equivoco, és al final del vilatge a mà dreta.
3: Anant cap a Mentet.
2: Cap a Mentet. Nadia Cairo, moltes gràcies per venir a l'estudi de Radio Arrels i bona fira el 2 d'agost, fira de terrissaires i ceramistes, se diu així?
3: Sí, es pot dir els dos.
2: Molt bé, que vagi bé. Adéu.
3: Gràcies, adéu.
4: Els matins d'estiu,

d'aquí un minutet arribem ja a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa L'Hora Fresca. Soc la Lauriane Peigné i ens tornarem a trobar dilluns a la mateixa hora. A continuació tindreu el disc de la setmana dels Fetus. Us desitjo un bon divendres i un bon cap de setmana.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Ens mantenim dins d'aquest episodi de calor que ens acompanyarà uns dies més, probablement, fins al mig de la setmana que ve. Fins al vespre continua bufant aires de llevant que giraran després cap a una tramuntana fluixa. De nou tenim entrades marítimes que s'enfilaran ben bé fins al Conflent i al Baix Vallespí. En els pas de les hores, el cel del territori queda nuvolat amb un conflicte d'aires que pot provocar alguns temporals localitzats als relleus a cota mitjana. Per les màximes, 29 a la Llaguna, 31 a Enveig i Fontpedrosa, 30 a Foià, 31 a Rigardà i Llupià, 32 a Maurí, 31 a Perpinyà i Sant Joan Plan de Cort, 32 a Prats de Molló i 27 a Banyuls de la Marenda. S'acaba el mes i fem el balanç de les mitjanes del juliol des de l'estació de meteo de l'aeroport de Perpinyà. La mitjana de les mínimes, 23,3 graus. La mitjana de les màximes, 33,8 graus, és a dir, 4,3 graus per sobre de les mitjanes de temporada. El 9 de juliol ha estat el dia més càlid, amb 40,9 graus. I això amb 0 mil·límetres de precipitacions. Avui Sant Ignasi, per Sant Ignasi, calor faci.
4: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Escolteu Ràdio Arrels i aquesta setmana presentem un grup de música empordanès nascut a la Bisbal d'Empordà que es diu Fetus i tenim amb nosaltres el veu i guitarra de Fetus, l'Adrià Cortadellas. Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
5: Aquesta setmana, com dèiem, presentem 5 cançons de Fetus, de l'àlbum Cantir Nou fa aigua fresca, però abans de sentir-les et volia demanar que ens expliquis una mica quin és l'estil de música que feu Fetus.
6: Bé, a veure, nosaltres portem 5 discos i si bé potser vam començar el 2017 sent més un trio així més de gratge, una mica punk rock així, però amb el pas dels anys sí que hi va haver un moment d'inflexió l'any 2021 que vam fer com un disc de versions de Jaume Arnella, que al final és un folclorista, i això ens va anar com bé per obrir una mica l'espectre hem derivat, hem tingut una deriva una mica punk folk, sobretot en els dos últims discos on hem incorporat músics d'arrel, un acordió, uns whistles, sac de jamecs, ara en aquest disc també hi ha una violinista, i al final podríem dir que fem punk folk o alguna cosa així, o power folk, no sé.
5: Com és que vau decidir llavors, si estàveu fent com més un punk rock, com dèieu, passar a fer aquest disc de versions del Jaume Arnella?
6: Bé, una mica perquè és allò que portàvem dos discos, no és que ens anés malament ni que d'allò, però sí que ens va venir de gust com oxigenar una mica el projecte i empapar-lo d'altres influències, inclús altres maneres d'explicar històries o altres maneres de fer cançons. I vam començar fent-ne una versió, així com qui no vol la cosa, i sí que ho vam parlar a consciència, de dir, hòstia, fem només a veure què passa. No? També era un moment... Bé, ens van haver inclús... És que va sortir just el 2021, just així, en confinament, bueno, o post-pandèmia, no sé. Era aquest any que encara hi havia com concerts amb aforaments reduïts, però en qualsevol cas ho vam fer com a consciència perquè ens venia molt de gust oxigenar el projecte. I això realment ens va obrir, no sé, més a la cançó de taverna, als romansos, a coses així, que al final... En el punk rock, la típica estructura clàssica de grup de punk rock de estrofa, tornada, saps? Vull dir, sí que no sé, que hem arribat a fer cançons sense tornada i potser hem fet una mica més de folcloristes, de cantar certs capítols de la història o llegendes o coses així. Això ens ha obert una mica aquí, diguéssim.
5: Doncs aquesta influència doncs, del Jaume Arnella. No sé si ens podries presentar una mica qui sou els membres del grup, perquè dèiem que tu fas veu i guitarra. Qui més hi ha a aquest grup Fetus?
6: Sí, és a dir, el trio nuclear, diguéssim, hi hauria també en Tant Terrades al baix. Al final tothom canta una mica, tothom fa coros, això ja m'ho estalvio de dir, tothom fa veus. Però sí, jo soc la veu principal. Tant Terrades al baix, l'Adrià Jiménez a la bateria, I després hi ha en Guillem Caballero als teclats, Ricard Ros al sac de xamecs, Carles Bel de l'acordió diatònic i la Marta Barbero al violí. Perdona, i en Ricard Ros, a part de sac de xamecs, també toca els whistles, la gaita irlandesa, vull dir que al final fa una... que porta un maletí ple de canonades.
5: Els concerts ha d'anar amb una furgoneta per ell sol, diguem.
6: Això dels whistles és com la flauta irlandesa, és com que cada cançó, cada flauta té com un to concret i va canviant. Jo veig que va de bòlits canviant de flauta.
5: Els altres ho enteneu quan canvia de flauta o ja li deixeu fer i ja?
6: No, ell va fent, també coneix les mides i ja està, les té etiquetades, ja va fent. Però és com que, clar, té com unes tessitures molt concretes, amb el sac de genecs també arriba un, després si no agafa Lilian Pipe, al final va canviant i no ho sé. Jo no sé ben bé quina és la idiosincràsia, però ell ja sap què es fa.
5: Molt bé, important. La primera cançó de la qual parlarem és La Brigadista, que en aquest cas... potser no és ni una cançó punk, com dèieu, ni una cançó tan folklòrica, perquè realment parla d'un fet històric que va marcar molt la història de Catalunya, però que és de principis del segle XX, com és la Guerra d'Espanya, la Guerra Civil. Per què vau decidir fer una cançó dels brigadistes o de les brigadistes?
6: Vaig fer com un viatge a Itàlia fa dos estius, i no sé, saps allò que m'agrada sempre que vas a un lloc escoltar molta música, i vaig estar escoltant molts himnes partisans i així, i em va venir de gust com traslladar-ho a... Bueno, la cançó està inspirada una mica això, en certes melodies partisanes, i ho vam traslladar una mica aquí, i vam voler fer un homenatge a les brigadistes internacionals, que n'hi havia d'homes com de dones, en aquest cas, però la cançó sí que està basada a... centrada en una partisana irlandesa que durant la Guerra Civil va lluitar al bàndol dels republicans. Va caure a Barcelona com qui no vol la cosa, vull dir, de fet era corresponsal d'un diari holandès i va acabar doncs batallant. I per la seva habilitat i per la seva tècnica, la premsa la considerava com la reina de la metralladora. Això em ve, de fet, d'un llibre que em vaig llegir que es deia la Brigadistes, que em va agradar molt, realment. És un llibre que va editar Tigre de Paper, l'editorial Tigre de Paper, no sé si és de l'any passat o fa dos, però són com reculls breus de diferents vides, això, entregades doncs, als gestos de solidaritat d'anar a combatre un altre país que no és el teu, però per una causa compartida, diguéssim. I en venen de tot arreu, de vides molt diferents, homes, dones d'arreu, que al final deixen la família, la feina i el món en pau per creuar una frontera i combatre el feixisme. I aquí, realment, a la península ibèrica en general n'hi va haver molts. I bé, doncs em venia de gust fer-los un homenatge i això.
5: Doncs ara sentirem aquest homenatge a les brigadistes i més concretament a aquesta brigadista en concret. És la cançó La Brigadista de Fetus. Sentim-la.

0: Aquesta setmana estem presentant l'àlbum Càntir Nou fa aigua fresca del grup Fetus amb el veu i guitarra Adrià Cortadellas. Bon dia, Adrià.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bé, bé, bé. I avui parlarem d'una cançó d'aquest disc que es diu Durruti, Macià i Verdaguer, que, com molts ja sabreu, han set tres grans personalitats de principis del segle XX o finals del XIX, allà ja tocant, a Catalunya, que van morir i van tenir uns funerals immensos, com que van ser pràcticament manifestacions. Per què vau decidir fer una cançó d'aquests tres enterraments junts, diguem?
1: Bé, mira, tot va venir d'un concert que vam fer a l'Alt Empordà, a Vila de Mata, i vam sopar amb l'historiador i exdiputat del Parlament de Catalunya, Albert Botran, que ell ens va explicar això, una mica ens va posar sobre la pista dels tres funerals més massius que s'han viscut mai a Barcelona. I sí que té un punt, ens va cridar l'atenció, ell ja ho va suggerir, ei, podríeu fer una cançó d'això? No sé, al final ens passa que a vegades ens arriben propostes i realment estem bastant oberts. Però el que és realment interessant és que tots tres van tenir, són tres personatges molt diferents, a priori, però sí que permet dibuixar un esquema ràpid de la idiosincràsia del poble català, no? Perquè estem parlant d'això del poeta i mossèn Justin Verdaguer, del president de la Generalitat Francesc Macià i del guerriller anarquista Bonaventura Durruti. I tots tres sí que van ser en un moment a principis del segle XX, amb pocs anys de diferència, i llavors bé, vam anar estirant el fil, ens agrada com això, no? Endinsar-nos en certs temes. I vam anar tirant el fil, vam trobar una tesi doctoral que en parlava, hi havia una presentació així que ho feia, i explicava quins factors es van donar. Al final eren com tres figures, diguéssim. A veure, ara podria parlar molt de cada una, si voleu em deixo anar, però al final, clar, nosaltres diem Durruti, Macià i Verdaguer, malgrat la cronologia és exactament al revés, Verdaguer, Macià i Durruti. Però mira, la rima ens anava bé així. Però al final, vaja, doncs no sé, en Verdaguer, doncs un poeta que s'enfronta als poders fàctics de l'Església, al final acaba sent el mossèn, que acaba sent com el poeta del poble, i llavors, no sé, això fa que en el moment que mor, doncs que no sé, que el poble surti al carrer i que s'ompli. Això era el 1902, després del Fereix Macià, que què dir, no? Al final hi era l'avi, havia declarat la república, i també quan passa això també realment. I amb l'últim, Durruti, ja és el 36 a la Guerra Civil i cau a Madrid, però el porten a Barcelona i ostres, s'omple tot, no? Des de tot Barcelona, realment, des de Via Laietana fins a Montjuïc, que és un seguici mortuori espectacular. I al final, bé, doncs, arran del suggeriment, vam anar estirant el fil i ens va sortir aquesta peça, diguéssim.
0: Creus que si les tres personalitats haguessin sabut que estaven junts en una cançó s'haguessin molestat? Perquè eren realment molt diferents ideològicament i de manera de veure el món, suposo.
1: Home, clar, no, jo crec que vull pensar que no, perquè al final és una de les coses que diu Durruti, no? Al final ell diu renunciarem a tot menys a la llibertat, no? I al final com que malgrat ser anarquistes tenien les seves divergències envers els comunistes, els republicans, al final fan la columna Durruti, al final fan la causa comuna per combatre el feixisme. I no ho sé, sí, segurament, evidentment, les divergències eren múltiples, però no ho sé, potser sí que s'haurien molestat alguns, però jo crec que al final, al fons, hi hauria punts en comú, diguéssim.
0: Totalment. Doncs sentirem aquesta cançó d'Urruti, Macià i Verdaguer, d'aquests grans enterraments de la història del país, del grup Fetus.

0: Aquesta setmana estem presentant el grup Fetus, cada dia una cançó, i avui tenim, com cada dia amb nosaltres, l'Adrià Cortadellas. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui volem parlar de la cançó Filet de Pobre, que de fet és una col·laboració amb Les Testarudes. Qui són Les Testarudes?
1: Les Testarudes és un grup d'esca, que relativament jove deu fer un... no sé, potser un any, no deu arribar als 2 anys que toquen, però realment, ostres, ha causat sensació. Han tocat arreu a diferents llocs d'Europa, diria que van estar a Itàlia aquest cap de setmana, sense, o bueno, fa poc han anat a Alemanya, han anat al País Basc diverses vegades. Vull dir que al final també és veritat que l'escà té certa escena i cert circuit, i però vam fent i realment... El més important també crec que és que també, a part de tocar molt bé i estar començant a fer temes propis, que diria que estan enregistrant ara mateix, realment també destestoronitza una mica l'escena escatalítica, que sempre havia... Bueno, genera altres espais també on les dones són a l'escenari, que realment, en pocs casos, estic segur que s'ha vist un grup d'escà on tots siguin noies, i realment... Això, amb això ja tenen, ja tenen com el partit guanyat i toquen molt bé, i realment és un goig. I hem col·laborat diverses vegades, vam fer una versió au jovent per la diada de l'11 de setembre de l'any passat, que ens va encarregar directament l'organització de la manifestació de la diada. I bé, ja hem anat fent coses, i en aquest disc concretament hi col·laborem a dues cançons. Bé, venen a col·laborar, vaja, a dues cançons. I aquesta és una d'elles, on a part d'intervenir vocalment, també han gravat la secció de dents, que ens venia molt de gust fer-ho.
0: Molt bé. Ara deies que l'escà té bastant de recorregut. En té més que el punk o aquesta música més folclorista quan parlaves del grup. Té més recorregut l'escà que el que feu vosaltres?
1: Home, jo crec que... Elles, al final, han començat com versionant cançons clàssiques, clàssics jamaicans, dels catalans, de fet, de grups així mítics jamaicans o anglesos, al final, però clàssica crec que hi ha com certa escena, que no sé com dir-ho, com que són vasos comunicants, no? Que si vas al País Basc i és un concert d'escà, doncs, no sé, hi ha un públic molt fidel a l'escà. Jo crec que... Clar, nosaltres, per exemple, vulguis o no, fent-ho en català, ja tenim certa... Nosaltres no hem sortit mai dels Països Catalans, diguéssim. I sí que hi ha certa frontera idiomàtica, també sí que cantem històries molt concretes que poden ser molt universals, però no sé, també suposo que també som una mica més grans i també no hem anat a picar pedra a fora, diguéssim. Però sí que crec que l'escà és una escena que la gent que la segueix de prop... no sé, hi ha certa nostàlgia, no sé fins a quin punt hi ha relleu, i es mitifiquen molt els grups de certes èpoques passades que encara toquen, saps? Però vull dir, al final, en qualsevol cas, Les Testarudes és una alenada d'aire fresc per aquesta escena.
0: A Catalunya Nord heu vingut alguna vegada?
1: Mira, hem tingut opcions, diria que 3 cops de venir, però sempre ens ha sortit algun imprevist i ho tenim pendent. Jo crec que aquest any que ve, l'altre dia ho parlàvem amb en Robert, amb el nostre manejament, i aquest any que ve, d'aquest any que ve no passa, sens falta. Però no ho dic per dir, aquest 9 de novembre que ve teníem una opció, però, és a dir, ens vam fer la proposta, però ja teníem un altre concert emparaulat, i diria que l'any passat va passar exactament el mateix. Que tocàvem a Fires de Girona o alguna cosa així, i aquest any on toquem? El 9 de novembre a la Fira de Ratafia de Santa Coloma de Farners, i quan no és una all és una ceba, sempre hi havia alguna data reservada, però estic segur que tard o d'hora vindrem, creuarem l'Albera.
0: Doncs sí, estem pendents que la creueu. Avui parlant d'aquesta cançó Filet de Pobre, de què va aquesta cançó exactament?
1: Aquesta cançó, a veure, podríem dir que... com t'ho diria, a veure, és una embarrancada tavernària i, diguéssim allò, no? Un vermut amb cua que es va complicant i ja no deixa de ser una cançó de taverna així molt divertida i amb certes metàfores així de l'entorn tavernari. I sí que a títol de detall diré que ja la teníem feta i vam acabar posant-hi dents, inspirats una mica, si us heu fixat en la portada del disc, nosaltres emulem el mític disc dels Pogues, de If I Should Fall From Grace With God, i hi ha la cançó també mítica que es diu Fiesta, que té com una melodia amb vents. I nosaltres, és a dir, ja que en aquesta, és a dir, a la portada al final fem un homenatge. Nosaltres havíem decidit la portada, després es va morir Shane McGowan, ja la teníem feta, no sé si encara va anar millor o no, però en qualsevol cas els hi volíem fer un homenatge perquè també té un punt que fa temps que cert que a vegades ens comparen amb els pobres catalans, no sé, i ens venia de gust. I en aquest cas jo vaig dir, estifiquem-hi béns, i així aquesta cançó tindrà un rotllo la cançó Fiesta dels Pogues, i realment per això... És a dir, les testarudes inicialment venien a col·laborar en una altra, que es diu Ahir, la cançó es diu Ahir, i al final vam dir, va, que es posin aquí també, fiquem vents i a veure què. I això respira, dona un aire festiu, que al final és això, vermut amb cua llarga.
0: Doncs aquest aire festiu el sentim ara a Ràdio Arrels amb Filet de Pobre del grup Fetus.

0: A Ràdio Arrels estem comentant l'àlbum Càntir Nou fa aigua fresca del grup Fetus i ho estem comentant amb l'Adrià Cortadellas. Bon dia, Adrià.
1: Bon dia.
0: Avui parlem de la cançó Brevari de terra i sol i en aquesta cançó parleu que no falti a taula l'ampolla de ratafia. Podeu explicar què és aquest licor, per si algú no coneix què és la ratafia?
1: Sí, a veure, la ratafia és un licor d'herbes. Nosaltres diem això que té, que és de... és a dir, nosaltres diem això que és del color de la terra i el sol, perquè al final és dels colors que té, però és un licor dolç, en general, que es fa a partir de la maceració de diferents fruites, herbes, espècies, i al final la base és macerada, diguéssim, amb aiguardent. I sí que és la màgia que té, al final és eminentment mediterrània i es fa a molts llocs, però la màgia que té és que és un elixir de terra, perquè cada ratafia té, és a dir, respira els ingredients que hi poses que són del mateix lloc, i això fa que cada lloc sigui únic, sigui un beuratge únic, i la composició pot variar, hi ha gent que hi posa més herbes o més espècies, hi ha gent que poder només en posar una, però al final sempre és el mateix. Inclús hi ha llocs, aquí per exemple, a la Garrotxa, a la Selva, es fa molt a partir de nous verdes, però hi ha llocs que no en posen. I diuen que no, ratafiat és l'origen de la paraula, vol dir alguna cosa així com tracte fet, no? I bé, al final, no sé, es fa un tracte i procedeix a fer-se un brindis. Però en aquest cas, això, en resum seria això, la ratafia, no sé si ho he explicat bé. Però...
0: Sí, jo crec que sí. Aquest licor, que de fet ara, com ho deies, és tradicional de molts llocs de Catalunya i s'assembla a molts licors del Mediterrani, diguem, però que s'ha anat popularitzant molt en els últims anys, i potser un dels grans moments va ser a través del futbol femení, que en una celebració van treure una ampolla de ratafia. No sé si vosaltres també sou d'aquesta gent que us hi heu sumat en els últims anys o hi ha sigut un licor present a casa o amb celebracions d'amics des de fa més anys.
1: A veure, jo en el meu cas particular, jo no diria que a casa meva hagi sigut un entorn especialment ratafiaire, però sí que, a veure, no et vas fent gran, vas bevent, vas provant coses i sí que no sé si amistats, allò de fer-ne, jo n'he fet diverses vegades, allò d'anar a recollir herbes, tot el ritual que suposa, i bé, i després, si amb Fetus realment vulguis o no, això d'anar a fer, vulguis anar a tocar molt, vines fora, i sens dubte, la ratafia és el nostre preferit.
0: Doncs,
1: i sí que, no sé, inclús molts cops a l'escenari sortim, i de fet aquesta cançó va ser, a part de dir això del color de la terra i el sol, com una mena de brindis, no deixem d'explicar la recepta de com fer ratafia. I no només això, sinó que n'hem acabat fent una. I ara, el proper 9 de novembre, que toquem a la Fira de Ratafia de Santa Coloma de Farners, presentarem unes pataques que es diuen el brevari i justament les comercialitzarem a nivell de marxandatge com a les paradetes que fem. Sense més, però l'hem fet amb l'ajuda d'una cooperativa, La Sobirana, i mira, al final també ens feia gràcia fer-ho així, que es digués el brevari i això.
0: Sí, realment queda complert amb la cançó i el licor que l'acompanya, sempre a consumir-lo amb moderació. Sentim doncs la cançó Brevari de terra i sol de Fetus.

0: Aquesta setmana hem estat presentant l'àlbum Cantir Nou fa aigua fresca del grup Fetus amb l'Adrià Cortadellas. Bon dia, Adrià.
1: Hola, bon dia.
0: I acabem amb la cançó Homilies de la Costa. Parleu de la urbanització massiva del litoral, que de fet ja és un tema que hi ha hagut bastantes mobilitzacions per part de la societat i que cada vegada n'hi ha més, de fet. Però creus que des de la música s'ha deixat una mica de banda aquest tema?
1: Bé, a veure, sempre... Sí, potser no és tant a l'ordre del dia i ara imperen altres coses menys crítiques, però jo crec que sempre ha sigut allà i que cal cantar contra el mal govern i contra posar els dits a les nafres que toqui. Sí, sí. I nosaltres hem fet-ho realment. Tenim èpoques, discos que més, discos que menys, però anem fent i hi ha gent que ho fa. Sí, sí.
0: Clar, aquest problema del... la venda del litoral, diguem, per poder-la urbanitzar, sobretot de cara al turisme, i molt concretament aneu directament contra aquestes segones residències de gent que viu a la ciutat, però estiueja a la resta del país i especialment a la costa. En quins aspectes creu que és especialment problemàtic això de les segones residències?
1: No, a veure, tampoc... No sé com dir-ho, no, és una manera de parlar contra no sé, tots aquests pobles que acaben quedant deserts i que, o gent que viu allà i llavors no pot accedir a una vivenda perquè s'ha venut tot al preu de segones residències i al final, home, perdona, la pregunta era de
0: per què són problemàtiques aquestes segones residències, bàsicament.
1: Sí, doncs això que et deia, vull dir, bàsicament, perquè dificulten que venen la terra al millor postor i no és com per la gent que hi viu o que en faria un ús d'omplir de vida el territori i al final això, i una altra cosa és el que cantem en aquesta cançó, que és com l'especulació urbanística, la massificació, la destrucció del medi, al final cantem això. Nosaltres dèiem quan la vam treure que era l'anticançó de l'estiu i que no deixa de ser una crítica a les malvestats, a les animalades i una mica a les actituds de vergonya aliena que es fan amb l'excusa de la calor i les vacances, com si tot es parés i vull dir que això també passa, no sé, a llocs de muntanya, a la Cerdanya també, que hi ha pobles que acaben quedant deserts només per la temporada d'esquí, la gent que va allà, però després et trobes pobles deserts que només que han estat conquerits per segones residències per veure quan s'obren, no? I al final, i això dificulta que gent d'allà no hi pugui accedir. I en definitiva, cantem una mica això, però també carreguem contra les infraccions urbanístiques, la massificació, els esdeveniments aquests adotzenats una mica que deixen de banda com, no sé, l'arrel i una mica això, i acaben esdevenint com la norma, no? Però una mica cantem això, podríem dir, a grans trets.
0: Doncs aquesta cançó ara la sentirem, Homilies de la Costa, del grup Fetus.

0: Hem sentit aquesta cançó Humilies de la Costa del grup Fetus, aquesta cançó de l'àlbum Cantir Nou fa aigua fresca que hem estat presentant aquesta setmana. Ho hem estat presentant amb el veu i guitarra del grup, l'Adrià Cortadelles. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana.
1: Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
2: El disc de la setmana amb Miquel Martínez Vila.
3: Radio Arrels. A Prada, 95.5.

0: Radio Arrels, a Canet, 95.
1: Escolteu la complanta del gran desencant, que la tafanera escampa pels carrers, es queixa que el barri és ple d'immigrants, aquests fan la feina que

complanta del gran desencant que la tafanera escampa pels carrers. Es queixa que el barri és ple d'immigrants. Aquests fan la feina que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Inaya, soc de l'escola Arrels, tinc 9 anys i el que m'agrada més de l'estiu és anar a la platja amb les amigues.

0: Ràdio Arrels.
1: A Sant Llorenç de la Salanca, 95.
2: Un a un se'n van del país per anar a treballar a París, molt més enllà de la llur terra. Fa temps que

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Ens mantenim dins d'aquest episodi de calor que ens acompanyarà uns dies més, probablement, fins al mig de la setmana que ve. Fins al vespre continua bufant aires de llevant que giraran després cap a una tramuntana fluixa. De nou tenim entrades marítimes que s'enfilaran ben bé fins al Conflent i al Baix Vallespí. En els pas de les hores, el cel del territori queda nuvolat amb un conflicte d'aires que pot provocar alguns temporals localitzats als relleus a cota mitjana. Per les màximes, 29 a la Llaguna, 31 a Enveig i Fontpedrosa, 30 a Fullà, 31 a Rigardà i Llupià, 32 a Maurí, 31 a Perpinyà i Sant Joan Plan de Cort, 32 a Prats de Molló i 27 a Banyuls de la Marenda. S'acaba el mes i fem el balanç de les mitjanes del juliol des de l'estació de meteo de l'aeroport de Perpinyà. La mitjana de les mínimes, 23,3 graus. La mitjana de les màximes, 33,8 graus, és a dir, 4,3 graus per sobre de les mitjanes de temporada. El 9 de juliol ha estat el dia més càlid, amb 40,9 graus. I això amb 0 mil·límetres de precipitacions. Avui Sant Ignasi, per Sant Ignasi, que lo faci.
6: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels 100% en català.
7: Història musical d'un país. Avui 10 minuts amb la Trinca.

Acabem de sentir la cançó Mollerussa, dedicada a la capital de la comarca del Pla d'Urgell, probablement la millor carta d'amor que li han dedicat mai en aquesta població, encara que fos de forma irònica. És una cançó, com dèiem, de La Trinca, un grup musical català fundat l'any 1969 a Canet de Mar. Els seus membres eren en Josep Maria Mainat, en Miquel Àngel Pasqual i Antoni Cruz, i es van fer famosos per les seves cançons satíriques i humorístiques que tractaven temes d'actualitat, política i social. El grup es caracteritzava per utilitzar melodies populars i adaptar-les amb lletres enginyoses i crítiques, que van ser molt populars durant els anys 70 i 80, coincidint amb el final del franquisme i amb la transició democràtica a l'estat espanyol. La Trinca va publicar nombrosos àlbums i va fer gires arreu de Catalunya i de l'estat espanyol, a més d'alguns programes televisius. Les seves actuacions eren autèntics espectacles musicals amb molt d'humor i crítica social. El grup es va dissoldre oficialment l'any 89, però el seu llegat continua sent molt important en la cultura popular catalana. I després de la seva desaparició, els membres del grup han continuat treballant en el món de l'entreteniment i de la producció televisiva. La Trinca va ser pionera en l'ús de l'humor i la sàtira en la música catalana, influint molts artistes posteriors i deixant una empremta duradora en la cultura catalana.

0: I amb aquesta cançó Flash Reagan de La Trinca, que parla sobre la guerra freda i la situació de calma tensa, hem arribat a aquests 10 minuts amb La Trinca, un grup que ha marcat a la seva manera la història de la música en català. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb La Trinca.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Noemí i tinc 10 anys. El que m'agrada de més de l'estiu és la piscina i les vacances.

salvatge i innocent, gos estima entre calamitats. Les altres dones l'acusen de ser bruixa vulgar.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Ens mantenim dins d'aquest episodi de calor que ens acompanyarà uns dies més, probablement, fins al mig de la setmana que ve. Fins al vespre continua bufant aires de llevant que giraran després cap a una tramuntana fluixa. De nou tenim entrades marítimes que s'enfilaran ben bé fins al Conflent i al Baix Vallespí. En els pas de les hores, el cel del territori queda nuvolat amb un conflicte d'aires que pot provocar alguns temporals localitzats als relleus a cota mitjana. Per les màximes, 29 a la Llaguna, 31 a Enveig i Fontpedrosa, 30 a Fullà, 31 a Rigardà i Llupià, 32 a Maurí, 31 a Perpinyà i Sant Joan Plan de Cort, 32 a Prats de Molló i 27 a Banyuls de la Marenda. S'acaba el mes i fem el balanç de les mitjanes del juliol des de l'estació de meteo de l'aeroport de Perpinyà. La mitjana de les mínimes, 23,3 graus. La mitjana de les màximes, 33,8 graus, és a dir, 4,3 graus per sobre de les mitjanes de temporada. El 9 de juliol ha estat el dia més càlid, amb 40,9 graus. I això amb 0 mil·límetres de precipitacions. Avui Sant Ignasi, per Sant Ignasi, calor faci.
4: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
4: Arrels.
2: Ràdio Arrels. A Perpinyà, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Garons, tinc 9 anys i mig i el que m'agrada més a l'estiu són les vacances i els càmpings perquè tinc més llibertat.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a l'Eixample de Barcelona, a l'illa de cases que fan els carrers Rosselló, 2 de maig, Cartagena i Còrsega. I avui no passarem set, perquè som a l'antiga fàbrica d'Am. Aquesta fàbrica es va fundar a inicis del segle XX amb el nom de Bohèmia, un nom que conservaria durant la seva primera dècada. Fins que el 1910 es va integrar al grup d'Am Societat Anònima, que instal·laria les seves oficines en aquest local. A l'inici, aquesta fàbrica funcionava amb calderes de vapor i a partir del 1913 s'hi van instal·lar els primers motors elèctrics. A inicis dels anys 20, la fàbrica produïa 600.000 litres diaris de cervesa, que s'exportaven mitjançant carros i alguns camions. Durant el cop d'estat franquista contra la República a Barcelona, Bernat Pasanau, que era carreter de l'empresa, juntament amb altres treballadors, van muntar una metralladora al terrat de la fàbrica i es van enfrontar als insurrectes. Segurament es van enfrontar les dues columnes d'artilleria que venien de la caserna de Sant Andreu i s'adreçaven cap al centre de la ciutat. L'edifici és una mostra de l'arquitectura industrial europea del segle XX, amb diferents estètiques on destaca el mural amb el nom de l'empresa, situat al xamfrà sud, que està fet amb la tècnica del trencadís. A causa de la densa urbanització de l'Eixample i la necessitat de l'empresa de créixer, l'any 1972 Dam va comprar una segona fàbrica a Santa Coloma de Gramenet i encara una tercera l'any 85 al costat de l'aeroport del Prat. L'any 1992, l'empresa va acabar de traslladar tota la seva producció a aquestes dues noves fàbriques, deixant l'edifici barceloní com a seu de les oficines, museu i sala d'actes on s'hi fan concerts. De fet, aquí s'hi programen alguns concerts del Festival Ciutat de Clàssica, una iniciativa de Barcelona Obertura que és la unió de les tres grans sales de concerts de la ciutat. Avui sentirem una interpretació d'aquest festival Ciutat de Clàssica que van fer Barhoff Ensemble a la inauguració d'aquest festival l'any 2023. És un fragment de Caucauc, de Jordi Cornudella, inspirat en els clàssics de la música catalana.

0: Hem sentit el Barhof Ensemble interpretant un fragment de l'obra Caucauc, de Jordi Cornudella, al Festival Ciutat de Clàssica, des de l'antiga Fàbrica d'Am de Barcelona.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arels, a Millas, 95.
3: Radio Arels.
4: Radio Arels. És migdia.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Som el dijous 30 de juliol, bon dia. Núvols al Rosselló per aquesta tarda amb unes temperatures de 31 graus a la plana i 30 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Conflent. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 20 a Prats de Molló i 18 a Manlleu i a la Tor de Querol. A la tarda, núvols a la plana, al Capcir i a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 28 al Capcir i 30 a Cerdanya. Dissabte al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Ceret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló i 16 a Manlleu i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya amb tramuntana al Capcir i a Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcir i 28 a Cerdanya.
3: Rosselló,
1: Vallespí,
3: Conflent,
1: Cerdanya,
3: Capcir i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Gent a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Avui des de l'estudi de Radio Arrels al Conflent, a Prada, parlem amb una terrissaire, bretona, però tenim la sort que aquesta bretona ens parla en català, Nadia Cairo. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Cairo no s'escriu, eh? Com,
3: no, no s'escriu mateix.
2: Com els cairons en català, Cairo.
3: Exacte.
2: Abans de tot, ets terrissaire, api.
3: Api,
2: exacte. Api de Conflent. Com és que has vingut a api?
3: Van ser moltes aventures, perquè he acabat estudis a Perpinyà, he fet Beixarts. Després d'un temps treballant amb mainada cap a Perpinyà, he decidit de tornar a fer una cosa que aprendre una cosa que m'interessava molt, era treballar amb el fang. I així vaig començar a fer una formació a Barcelona. I després d'un any he tingut la sort d'integrar l'escola de ceràmica, l'escola professional de ceràmica de la Bisbal, a Catalunya Sud, també.
2: Sí, i això fa que parles català, perquè amb aquests contactes...
3: Allà només es feia en català. I és el millor, fer una cosa aprenent la llengua.
2: Quant de temps dura aquesta formació?
3: Eren sessions de 4 mesos que es repetia, i així vaig quedar un any i mig fent torn, especialment torn.
2: La Bisbal realment és el lloc on cal anar per aprendre la ceràmica?
3: És un dels llocs molt interessant per això, sí. Hi ha una carrera d'argila i molta tradició amb la ceràmica.
2: I després, per què aterrar a api? I com?
3: Amb el meu company em vaig trobar amb una persona que feia ceràmica també, aprenia a fer torn, que ven a costat de Girona, de Sal. Ens vam juntar i vam decidir continuar l'aventura de la ceràmica i vam tenir l'ocasió de venir cap a Catalunya Nord perquè hi havia gent que ens deixava en casa si podíem començar a utilitzar la cava per fer allà torn. Va arribar un temps que cercàvem un lloc, vam trobar un anunci i era un api i hi havia un tila molt guapo en el jardí, encara hi és. I vam trobar el lloc guapíssim i encara hi som.
2: A part de parlar de tu, parlem de la teva feina. Api, doncs, d'on feu venir, on es troba la matèria prima? Suposo que és argila per fer ceràmica.
3: Sí. Continuem anant a la Bisbal per agafar el fang de la carrera. I és allà que és el més a prop per nosaltres, és Catalunya Sud.
2: A la Bisbal, que hi ha com un, no sé si se diu un jaciment.
3: Sí, hi és. I encara fan extracció del fang i podem portar fang. A vegades vam comandar molt de fang, una tonelada, i a vegades agafem. Ara fa servir el fang de la Bisbal, que és molt vermell, i un altre fang que és blanc. I així treballo diferent, amb un fang o l'altre.
2: Per a l'estocatge, com es passa?
3: S'ha de ficar... Jo treballo com una cava, així que és molt bé perquè hi ha una temperatura que és quasi constant i força humitat a dintre del lloc. I així deixo a dintre d'un gran plàstic i a vegades fico aigua. I així es queda humit.
2: Està bé, potser, de ser a una mica en altitud, però és més fàcil, potser, que per de ser en altitud que per als que són més baix.
3: Sí, diria que sí, perquè és més humit. És més humit i més fresc, primer, i per la inspiració me va molt bé, jo, d'estar tan a prop de la natura.
2: Quins són els teus temes principals d'inspiració?
3: Molt la natura, és a dir, tot el món vegetal. M'inspiro molt de fulles, del moviment de les fulles. A vegades faig sèries també amb peixos, perquè m'agraden molt els peixos. I també amb animals, que m'inspiren també molt.
2: És també una ceràmica decorativa, però també una ceràmica, uns objectes útils.
3: Sí, Sí, sí. Faig tasses, bols, tot tipus d'objectes, vasos, jarros, però porten tots decoració. Voilà, un joc de colors.
2: Cada peça és única.
3: Cada peça és única. És decorada amb pincel, amb molta atenció, sí.
2: Va, això, evidentment, si la volem utilitzar cada dia, això vol dir que té un cert cost, que no és el cost de la vaixella utilitària de cada dia.
3: Exacte, però intento que tingui una alma.
2: Parlem, doncs, d'un esdeveniment també que té lloc ara cada any, una mica tota la Catalunya Nord, que són les Fires de la Ceràmica. La de Prades farà el 2 d'agost.
3: Exacte, tot el dia.
2: Com funciona això?
3: Hi haurà 20 terrisseires que es trobaran sobre la plaça del centre, enfront de l'església, i es quedaran tot el dia, de les 9 a les 7 de la tarda.
2: Doncs hi haurà també, evidentment, se pot comprar, hi ha vendes, però també organitzeu tallers, iniciació.
3: Sí, sí, tallers de modelatge per petits i grans. Poden venir els pares amb els seus nens i tot el dia.
2: Això, a vegades surten vocació d'aquests tallers?
3: Diria que sí, sí, sí. A vegades la mainada comença a tocar el fang, es nota que tenen algú amb aquesta matèria, i a vegades adultes també, n'hi ha molts que tenien un treball que era més, diríem, sobretot ara amb informàtica, i que comencen a saturar i que es troben a gust amb el fang, o altre tipus d'artisania, però el fang té molt d'èxit últimament.
2: Ja pot ser una cosa sensual, no? De tocar fang, del no res, anava a dir, arribar a realitzar una obra, per al teu cas, gairebé una obra d'art a cada vegada.
3: Sí, sí, exacte. Jo ho veig al taller, a vegades hi ha gent que venen a fer un taller de torn o de decoració, a vegades tenen por. I quan comencen a tocar el fang, hi ha una cosa que és com si es connectaven amb algú a dintre d'ells mateixos, entens? Algú més profund. I surten d'allà molt relaxats i a vegades és una revelació per ells.
2: Pot servir de teràpia?
3: No sé, no podria dir això, però pot ser un element interessant per algú que treballa...
2: Una cosa que aporta un cert benestar.
3: Exacte, sí, sí, molt. Recarga. S'ha de dir que el fang, la terra, recarga, i la terra també de l'hort, igualment.
2: D'on vindran el 2 d'agost els ceramistes i terrissaires en aquesta fira de Terrissa de Prada?
3: Vindran de la regió, diria de la regió. N'hi ha que venen força del departament, però també altra gent que vindran de l'Aude, un poc més lluny també, i un home que vindrà del Japó també.
2: Ah, sí?
3: Que es quedarà un temps i farà algunes fires i tenim la sort de rebre-lo.
2: Ah, això és interessant.
3: Sí, sí, sí, és una... Perquè és una descoberta, a vegades. Aquestes fires són descobertes per la gent que venen a visitar una fira, a descobrir el nostre treball, però per nosaltres també, perquè... Tenim discussió, tenim temps per descobrir el treball de l'altre, parlar de tècniques i compartir coses.
2: Hi ha una competència, però diries que és una competència sana, no?
3: Sí, perquè tenim tots un treball diferent. La proposta és totalment diferent, cada un és diferent, hi ha el seu món. I així és més la sort de tenir tota una possibilitat de descobrir el nostre món a tots.
2: Nadia Cairo, m'agrada, el cognom m'agrada molt. Nadia Cairo, també has dit que feies tallers a casa teva, a Pi.
3: Exacte, sí, sí. Proposo tallers de descoberta. No són tallers regulars, però és com et deia, com una reconnexió. M'agrada que sigui una vegada i si la gent li va agradar molt, es dirigeixo cap a altres ceramistes que proposen un taller molt regular. I així tinc gent que venen a vegades amb els seus fills o... entre germanes, i és molt agradable.
2: És un taller que dura unes hores, un dia?
3: A vegades, alors, el taller de torn és una hora i mig, i el taller de la decoració dura la tarda. La gent elegeix un objecte que es proposa i poden decorar-lo. I unes setmanes després poden recuperar el seu objecte decorat i esmaltat.
2: Sí, perquè el cal esmaltar, perquè sí. Això és la segona part.
3: Sí.
2: Cal esmaltar i cal passar al forn.
3: Exacte, hi ha dues cuites. La primera, que va fins a 900 graus, i la segona, un poc més de 1.000 graus. Són cuites que duren 9 a 12 hores.
2: Si no m'equivoco, el color de l'esmalt abans de ser cuit és diferent del color que quan acaba.
3: Sí, sí.
2: Com us en sortiu vosaltres? Ho sabeu d'entrada que donarà la cosa? Quin serà el resultat final?
3: Més o menys. Desenvolupem molt l'instincte treballant els colors. El que passa és que jo faig servir decoració amb engalba. L'engalba és una terra blanca. I li afegeixo uns colorants o uns òxids que van a colorar. I no hi ha tanta diferència abans la cuita i després. I a poc a poc el meu instinct amb els colors s'ha desenvolupat. I faig barrages i a poc a poc tinc una paleta molt oberta. I altres ceramistes fan servir química. I vol dir que fan composicions i són més o menys pols blancs, tots, o gris, i han de jugar amb això perquè saben que tal matèria farà una... tal barraja farà una matèria més lisa, més que fon, i l'altra que és més refractària.
2: Nadia Cairo, tornem a recordar, doncs el 2 d'agost,
3: sí,
2: a la plaça de Prada.
3: Tot el dia. Podreu descobrir una vintena de ceramistes que proposaran el millor del seu treball.
2: I et podem trobar a Pi, és fàcil de trobar,
3: sí,
2: perquè Pi no és una gran aglomeració.
3: Sí, sí, sí.
2: Si no m'equivoco, és al final del vilatge a mà dreta.
3: Exacte, anant cap a Mantet.
2: Cap a Mantet. Nadia Cairo, moltes gràcies per venir a l'estudi de Radio Arrels i bona fira el 2 d'agost, fira de terrissaires i ceramistes, se diu així?
3: Sí, es pot dir els dos.
2: Molt bé, que vagi bé. Adéu.
3: Gràcies, adéu.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
4: Cada dia i cada hora en català.

0: 1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià. En aquesta sèrie amb el director de la Casa Macià, Lluís Puig, i exconseller de la Generalitat, seguim parlant dels fets de Prats de Molló. Els fets de Prats de Molló s'acaben per la detenció a Prats de Molló de Francesc Macià, però també d'altres llocs, d'altres implicats, i anem cap al judici a París i retrobem Lluís Puig per parlar d'aquest judici, del que passa a París. Lluís Puig, bon dia.
1: Molt bon dia. Important judici, eh? Ja en el moment de la detenció, el novembre del 26, de 1926, només com una referència, el complot català, que se li deia a la premsa, va ser portada, per exemple, a l'Independent, el diari encara actual, durant 10 dies. O sigui, la notícia de la detenció va ser notícia durant 10 dies. Però va ser notícia en primera pàgina, en portada.
0: Sí, portada.
1: En el moment que ja es fan les declaracions davant del jutge i s'anuncia les dates del judici, torna a ser portada 3 o 4 dies. I parlo només de l'Independent. I en el moment del judici és portada un grapat de dies també en portada a la premsa. No de l'Independent solament, sinó tota la premsa internacional. Pensem que a París hi havia periodistes i fotoperiodistes de tot el món enviats a París que segueixen la notícia amb una especial dedicació. Quan passa aquest judici? Doncs, durant 3 dies, el 20, 21 i 22 de gener del 1927, a la sala correccional del Tribunal Civil de la Sena, a París, aquella vintena que finalment van només a judici, els foren defensats per un equip molt important d'advocats, defensors, capitanejats, liderat per un famós advocat francès que es deia Henri Torres, junt amb Alexandre Sebaes, Pierre Gabriel, Pierre Cot, Pierre Lebel, en fi, un equip d'advocats importantíssim pel fet que s'ho mereixia, no? En aquest judici, en Macià, amb el seu tarannà, demanen al jutge de parlar, el jutge li dona la paraula i ell es declara únic responsable. I en allà, a peu dret, fa una declaració de principis en nom de tots, basada en els principis d'independència, de democràcia i revolució. Això, aquesta declaració, va fer un ressò importantíssim, eh? D'aquell, tothom el veia, hi ha un senyor gran, es declarés únic responsable. I això va fer que la figura de Francesc Macià assolís un lideratge a nivell de cara a tot el món importantíssim, eh? Finalment, en el judici, són condemnats a 2 mesos de presó i 100 francs de multa. Per un aixecament armat no està malament. Diguem-ne que es va donar per suposat que, com que ja havien estat un temps detinguts aquí a Perpinyà, tot i que Macià i l'Estat Major estaven a l'hotel de France detinguts, eh?
0: Sí.
1: Els soldats estaven a la caserna de Perpinyà, però ells estaven a l'hotel de France. 2 mesos de presó i 100 francs de multa i ja es dona per condonat, i l'únic que els hi demanen, els expulsen a Bèlgica, on segueixen el seu exili. Què se passa a Bèlgica? Doncs mira, d'entre altres coses, a Bèlgica ajuden a crear el Casal Català de Brussel·les, que encara és
0: ja,
1: viu avui en dia.
0: Que encara és viu.
1: O sigui que, per tant, fins i tot amb aquests temps i amb aquests problemes, ajuden a crear el Casal Català de Brussel·les. Des de Brussel·les no queden exiliats amagats a la sombra i sense dir res. Segueixen treballant. En Macià els hi diu als seus homes, d'aquesta aparent derrota em pot arribar una victòria. I continuen treballant. Continuen treballant amb un dels episodis més famosos, potser, o importants, és el viatge que fa a Amèrica. Viatge per diversos països. Fins i tot hi ha una part d'història simpàtica que de l'Uruguai a Argentina travessen amb una barca amb rems tot el riu de Plata per passar de l'Uruguai a Argentina. En fi, en tot aquest viatge a Amèrica, on tenia ja tots aquests grups de suport d'orfeons, casals catalans, que ja havien ajudat molt amb els emprèstits, acaben en un moment del viatge a Cuba. I què se passa a Cuba? Doncs un fet importantíssim. el 1928, el 2 d'octubre del 1928, tot això més amb autoritzacions de Bèlgica per sortir del país, es crea, s'escriu i s'aprova la Constitució Provisional de la República Catalana.
0: A Cuba.
1: A Cuba. Es coneix com la Constitució de l'Havana.
0: De l'Havana.
1: Aprovada, com et deia, el 2 d'octubre. Aquesta Constitució la creen una assemblea constituent del separatisme català, que el redactor, d'una forma personal, va ser Josep Conangle i Fontanilles. Què deia aquesta Constitució del 1928? Atenció, que no estem parlant del 2028, Definia Catalunya com una república independent, democràtica, representativa i basada en els principis de la democràcia liberal. Establia ja el vot universal i secret, l'elecció indirecta del cap d'estat, un parlament unicambral, abolia les províncies i instaurava els consells comarcals com a divisió administrativa, separava l'església i l'estat i estructurava les forces armades en exèrcit i sometent. El sometent del poble, l'exèrcit, diguem-ne, estament militar. També establia aquesta Constitució que tant per ser elector com elegible era imprescindible parlar i escriure en català. Important, I declarava que el català era l'única llengua oficial i establia l'obligatorietat de fer desaparèixer tot vestigi públic del període de domini espanyol. Entre altres coses, prohibia els toros i la boxa.
0: Parlem del 1928.
1: Exactament. També, important, atorgava la igualtat de sexes davant la llei. No reconeixia els títols nobiliaris i comprenia un programa mínim socialista a favor de les classes treballadores. I també introduïa la possibilitat de formar una confederació amb Espanya o Portugal que es anés renovant cada 6 anys, però que sempre reservés a Catalunya la representació diplomàtica pròpia. Per tant, sense ser un analista jurídic, podem dir que era una Constitució avançada, progressista, buscant la paritat de gènere i la defensa del català, etc, etc, etc. Per tant, un document importantíssim que el 2028 celebrarà els 100 anys també. Seguim endavant. Tot aquest procés que hem anat explicant, evidentment no fa altra cosa que incrementar la popularitat del que ja, quan era diputat a les Corts,
0: de l'avi.
1: Guanyava de l'avi Macià.
0: I ara de l'avi,
1: exactament,
0: en aquest moment.
1: Ja era l'avi Macià, i l'únic que feia era créixer i augmentar la seva popularitat i reconeixement i admiració per a tothom, no? Després d'aquest fet de Cuba, hi ha un fet històric també, que el 1930 entra a Barcelona, encara estava perseguit a Espanya, però entra a Barcelona i la policia que el detenen no saben què fer-ne. Diuen, què hem de fer ara amb aquest home? Diuen, saps què? L'enviarem a França, que allà ja se n'ocuparan d'ell i el detindran per haver-se escapat de Bèlgica. Evidentment, el passen l'Albera, el deixen d'aquest costat i la França diuen, pues que faci, és ciutadà. I no li fan per res, Tot això com a preàmbul de quan torna el març de 1931, fet important, Macià, la seva gent i d'altres del sud creen l'Esquerra Republicana de Catalunya per presentar-se a les eleccions.
0: Era el 5è capítol dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Rosselló,
3: Vallespí,
2: Conflent,
3: Cerdanya,
2: Capcir i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Saludem a aquesta hora a Ràdio Arrels la Míriam Almarxa. Bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: I t'hem preguntat a qui mereixeria un carrer de Catalunya Nord i ens has triat l'Alícia Marcet. Com és que has triat a aquesta persona?
3: L'Alícia Marcet és un referent en la història de Catalunya Nord. Tot i no ser, no haver nascut aquí, ella és del 1931, és de Sant Feliu de Guíxols. Sí que ve a viure a l'estat francès cap al 39 i fa els estudis superiors a París, això sí, esdevé professora, i la tenim durant molts anys com a professora d'Història Moderna a la Universitat de Perpinyà. I a partir d'aquí, amb les publicacions que ara puc esmentar-ne algunes, com Breu Història de les Terres Catalanes del Nord, Mots claus de la història de Catalunya del Nord, Història de Perpinyà, la Fidelíssima, doncs l'Alícia Marcet es converteix, podem dir, en la veu catalana de la història nord-catalana aquí, amb una visió, podem dir, no tan afrancesada. És a dir, explica la història d'aquí amb una visió i enfocament diferents, és a dir, amb una visió i enfocaments catalans. Doncs és una manera de dignificar, no?, el nostre territori.
2: I en aquest cas, Alícia Marcet no té cap carrer dedicat a Catalunya Nord, almenys que sapiguem. En aquest cas, això que hauria de ser a Perpinyà o una mica podria ser qualsevol poble?

0: poble?
1: Sí, podria ser a qualsevol poble o també a Perpinyà. I més tenint en compte que necessitem dones, visibilitzar i presenciar més les dones i no per una qüestió de feminisme, no, de primer o segon grau, sinó simplement per visibilitzar persones com ella que han fet molta més feina pel català aquí.
0: Doncs,
1: I a més també
0: digues, digues.
1: D'un punt de vista universitari i tampoc vull oblidar, sobretot, que l'Alícia Marcet participa a la creació dels estudis catalans a la universitat, de la mà del Joan Becat, de la mà de la Miquela Valls, això són els anys 80, ella també hi és i no la podem oblidar tampoc.
0: Doncs ja, no, només amb això i amb aquesta feina ja probablement ja el mereix al carrer, diguem, però és el que comentaves, que aquesta, en part, el dedicar carrers també és per valorar aquesta feina. Doncs l'Alícia Marcet ha estat la tria de la Míriam Almarxa, que ha vingut a explicar-nos-ho a Ràdio Arrels. Moltes gràcies, Míriam.
1: Igual, gràcies a tu, Miquel, i encara un cop, l'Alícia Marcet ens va deixar el 2016. Això ho podríem tenir enllestit per l'any que ve, 10 anys de la seva desaparició, no? Va,
0: no,
1: què
0: doncs,
1: en penses?
0: Vinga, a moure'ns, que hi ha feina.
1: Perfecte. Gràcies, Miquel, una abraçada.
2: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Uns experts calculen el cost de la neutralitat carboni. Bon dia. La neutralitat carboni té un preu immens. 3.859.000 milions d'euros l'any fins al 2050 per evitar el caos climàtic. Això segons l'Agència Internacional de l'Energia, citada per un article a The Conversation. Un article que subratlla que, malgrat aquesta urgència, el diferencial entre el que caldria invertir i els capitals realment mobilitzats continua sent enorme. Un estudi sobre 42 països entre 2007 i 2023 mostra una pista central. La transició només es finança de manera sostinguda allà on hi ha estabilitat institucional i un marc regulador clar. Quan un país adopta més lleis, regulacions i plans d'acció en matèria ambiental, el seu entorn climàtic es torna més previsible i creïble per als inversors. Aquesta seguretat redueix la incertesa sobre les polítiques futures i facilita que emissors i inversors sàpiguen quins projectes poden rebre finançament. L'article destaca que aquest mecanisme és especialment visible a Europa, on la posada en marxa d'eines com la taxonomia verda, les normes de reporting sobre riscos climàtics i altres criteris han contribuït a orientar grans quantitats de capital cap a actius verds. En aquest context, la conclusió és clara segons els autors de l'estudi. Més que anuncis dispersos, la transició climàtica necessita un rumb polític creïble i sostingut en el temps. Només amb aquesta estabilitat reguladora serà possible mantenir l'esforç d'inversió gegantí que exigeix la neutralitat carboni fins al 2050.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.

0: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Som al divendres 31 de juliol, bon dia. Aquesta tarda pluja al Rosselló i al Conflent i núvols a la resta del país amb unes màximes de 29 graus a la plana i 27 a la muntanya. Una tramuntana present al Capcí i a Cerdanya. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 21 a Prada, 19 a Pras de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 32 al Conflent, 25 al Capcí i 28 a Cerdanya. Diumenge, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Pras de Molló, 22 a Serret, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja al Conflent i a Cerdanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
3: Arrels.
4: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
5: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
6: En els locals de la policia judicial tots eren presents, tret de l'Aberto, que seguia els moviments d'en Feder. Esperaven en Menard quan la porta va obrir-se i ell va entrar-hi a corre-cuita.
7: Tenia raó. La identitat judicial i el metge forense estan d'acord. En Dolça va rebre un cop molt violent al plexe abans de morir. Té dues costelles trencades. Segons el forense, va perdre el coneixement durant uns segons. A més, el cop el va fer caure cap enrere i, degut a la caiguda, va rebre un altre cop al cap. Per tant, el suïcidi és bastant improbable.
8: Bé, seguim anant i així tots començarem des del principi. Primer, una científica i un pescador són assassinats. Les duanes van pretendre tenir alguna mena d'informació escampant per tot arreu que es tractava d'un ajust de comptes lligat a un cas de tràfic de drogues, de tràfic de cocaïna. Tot això ara és menys fiable i a més encara es neguen a citar les seves fonts. D'altra banda, els veïns de totes les dues víctimes han declarat en els respectius interrogatoris que no poden estar barrejades amb un cas de drogues. Amb tot, hi ha una sèrie d'indicis que corroboren aquesta hipòtesi perquè es van descobrir els seus domicilis. Segon, un company de feina de la Laura Blanchet ha estat trobat mort, penjat del sostre del seu laboratori. Un missatge ens comunica que es tracta d'un suïcidi, però el lloctinent Menard ens acaba de confirmar que el més probable és que algú l'hagi penjat. Conclusió?
6: Un silenci ensordidor va instal·lar-se a la sala. Cadascú sabia que en aquests casos més valia fer-se invisible. Quan el comissari Costas prenia el to d'un professor d'escola, volia dir que estava a punt d'explotar.
8: Conclusió? Ens prenen per imbècils. Aleshores, senyors, si és fàcil esbrinar qui són els beneits, la pregunta del milió és: qui ens pren per imbècils?
6: En Menard va fer una tentativa, gairebé li sortia foc pels queixals.
7: Almenys són dos comissari, a Purvendres. Un conduïa, mentre que l'altre va ser qui va disparar. Al laboratori de la universitat, un va entrar al laboratori, mentre que l'altre s'esperava a l'interior del cotxe, que estava aparcat a la part del darrere de l'edifici.
6: En Fernan Costas no va respondre, però va aprovar les paraules d'en Menard. Sentia que tots ells estaven concentrats i que de ben segur alguna cosa en sortiria de tot plegat. Els altres van dir també la seva.
9: Són professionals. Tenen eines supermodernes. La identitat judicial acaba de confirmar que la porta van obrir-la amb un robot miniaturitzat. també tenen armes d'alt nivell en la Butzec. El van assassinar amb una pistola metrallera Uzi. D'altra banda, no hi ha cap indici ni del cotxe utilitzat a Provendres ni tampoc de l'utilitat al laboratori. Tenen una estratègia i segueixen un objectiu ben concret, la Laure Blanchet, en Loïc Labozec, en François Dolze. Tot va lligat.
8: Doncs comencem a encerclar millor els nostres sicaris. Almenys són dos. Són professionals, tenen un objectiu concret, les tres morts estan lligades. El vincle no és la droga fins que no es demostri el contrari. Més aviat diríem que és la ciència el que els uniria. En Labozec realitzava sustraccions per la Blanchet. En Dolzà és un company de feina. Afegiria que estaven molt ben informats, una mica com els periodistes. Ara entrem en detalls. Bran, com va el tema de les trucades de la Laure Blanchet durant tota la setmana passada?
9: Doncs, a part del telèfon mòbil fantasma, que encara està desconnectat i on les trucades representaven l'essencial del seu forfet, no hi ha res de nou. La trucada al seu company la nit de la seva mort, els seus pares per avisar-los que aniria a veure's al febrer a una amiga nomenada directora en un laboratori de Grenoble, a una altra amiga per veure un cafè en el centre, les he verificat amb els receptors de les mateixes trucades. El més interessant són un parell de trucades bastant llargues al seu director de la tesi, a Lió. Per un altre costat, ell va tornar-li la trucada a la vigília de la seva mort cap a les 11 de la nit. No ha estat fàcil parlar amb ell. El vas trobar desconcertat. Tens.
8: Ha explicat de què van estar parlant?
9: No gaire. Es veu que sempre estaven en contacte i xerraven bastant.
8: I per la trucada de les 11 de la nit?
9: Em va dir que es va equivocar. Un error amb les tecles del seu mòbil, però vam parlar una miqueta.
8: Organitzi un interrogatori a Lió i esclareixi el secret que amaga aquest senyor. Què va fer la Laure Blanchet el dia de la seva mort? Abans, però, descrigui'ns el seu perfil. Vostè és qui va interrogar el seu veïnatge, per tant, vostè és qui en sap més.
3: Una treballadora, arribada la primera, sovint era la darrera en sortir de la feina, pillada d'estricta i rigorosa pels seus companys. Era una persona hermètica, no els deixava anar fàcilment. Al laboratori, cap amic dels de debò rebutjava les invitacions i tenia una vida social bastant discreta. Cap relació coneguda fora. Una vida simple, sense gaires necessitats ni capritxos. Era salviadora. Militant ecologista compromesa amb el comitè antimat. Cap opinió política reafirmada. Potser era homosexual? Al seu apartament van provar la publicitat d'una discoteca gai argelès.
8: No està malament, Bernet. Podríem continuar en aquesta direcció. I la seva agenda?
3: Un dia corrent. Feina, feina i més feina. Però a les 7 de la tarda va abandonar el laboratori. Va acomiadar-se d'un company que va sorprendre's de veure-la sortir tan d'hora. Li va dir que havia quedat amb algú. El seu cotxe l'han localitzat al pàrquing de l'estació de Perpinyà, un lloc bastant aïllat a causa de les obres. A partir d'aquí cap més senyal fins que la trobem al peu del penya-segat del cap de Piarra.
8: Caram, quins trens arriben i surten entre un quart de vuit i les 8 del vespre?
3: No en surt cap, però dels quarts de vuit arriba un TGV que ve de París i aquest no va més lluny perquè Perpinyà marca el final de la línia del TGV.
8: Podria ser això, podria haver anat a esperar algú. Bran, verifiqui si el nostre director de tesi de Lió hauria agafat el tren aquell dia. Ens obriria perspectives.
6: Va sonar un telèfon mòbil. En Ménard va despenjar i va anar cap al fons de la sala per no molestar. De totes maneres, no va tenir més remei que interrompre la reunió.
7: És la Berthaud. Acaba d'arribar per la novel·la i demana què ha de fer. És des d'allà d'on es feien les trucades amb el mòbil comprat per la Laure Blanchet.
8: Passa'm-la, Ménard.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: En un episodi precedent hem esmentat quelques jocs en línia. Hem parlat del paraulògic, del motli, del catamots... Me quedava pendent la qüestió dels jocs físics, aquells amb els quals juguem en família, amb amics, jocs que compartim. I entre aquells, quin nos fan jugar amb la llengua? Mit aquí quelques idees. Un joc senzill, en una capsa petita, per jugar a quatre, és Codi Secret, una bona manera de cultivar els sinònims, de trobar relacions entre els mots i, sobretot, de xerrar en català. Els que volrien jugar al Scrabble català, sapigueu que l'empresa Mattel, després de molts anys refusant d'editar noves capses en català, s'ha decidit fa poc de tornar a posar a la venda la celebre capsa verda, ara amb teules de fusta. Però existeix una variant catalana que pot substituir l'original, és el Catamots, que trobeu també en línia. A un nivell, diguem, superior en competències de llengua, i si vos agraden les endevinalles, heu de jugar al Enigmarius, un joc múltiple basat en les paraules, ideat per Marius Serra, l'expert dels jocs de mots i altres endevinalles. Trobareu més suggestions al canal YouTube, si teclegeu @ludopia_cat.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Part número 4. Josep Maria Figueres Bach sempre ha acompanyat Pau Casals al llarg de la seva vida.
1: Sempre. L'alegria que li donen és quan li regalen una pedra de Bach o quan l'associació de Bach li regala la col·lecció de totes les obres de Bach, o bé doncs quan pot tocar o a la casa de Bach o pot fer una dedicatòria d'allà. I també una gran tristesa serà quan, des de l'any 33, quan Hitler comença les primeres mesures repressives contra els jueus, quan ell diu no vull anar a tocar la dictadura, també ho havia fet a Rússia, quan ja que se l'estimava molt i l'estimaven molt a Rússia, però a partir de la revolució, que no era simplement una acció doncs altruista, sinó que hi ha molta sang, com en totes les revolucions, i després hi ha molta repressió, etc., no li plau, no li agrada, no hi dona suport, i per tant diu doncs a Rússia no hi vaig, a Alemanya no hi vaig, als tres bé, i per tant aleshores això serà doncs fins al final. I es troba després, l'any 45, que havien de donar la solució a la dictadura espanyola, que era l'única que quedava a Europa després de la caiguda de la italiana, l'alemanya i totes les satèl·lits des d'Àustria, etc. I aleshores doncs el pacte amb Eisenhower i la Guerra Freda porten a que hi hagi una relació de mantenir els dictadors, cosa que sempre ha fet als Estats Units. Vegem també la història de Sud-amèrica i Centroamèrica i fins i tot amb la mateixa Nord-amèrica, doncs amb tot el que dip. I aleshores doncs Casals diu no tocaré, una decisió per tant dolorosa amb aquesta persona, i no tocarà fins als anys 50, que començarà, que diu, bueno, doncs si mou no va a la muntanya, doncs farem els concerts doncs a Prada. I en aquest sentit, a Casals es troba que ell té aquesta voluntat de canviar, i això és influència de la seva mare, que no és de política, sinó que és de model. La seva mare deia, jo no crec en les lleis, i l'Enric l'envia, a que per no anar amb una guerra colonial, l'envia a l'Argentina. I Casals no va fer el servei militar, se'n pot estalviar, m'imagino que és per qüestió de pagament, però es troba que Casals, doncs, per la seva mare, li dona valors modals, això no s'entén. I aleshores no és per una qüestió política, sinó per una qüestió modal, de conceptes, perquè la seva mare deia, jo no crec en les lleis injustes, és clar.
0: Parlem de dictadura. A part del Franco, com va viure la precedent, la de Primo de Rivera?
1: Bueno, la dictadura de Primo de Rivera no es va caracteritzar per la duresa de la franquista. Va ser persecutòria per la llengua, per l'ensenyament, va tancar la Mancomunitat, que era l'òrgan inicial de govern que tenia el Principat, va tancar publicacions polítiques, va suspendre ajuntaments, va tancar el Barça, va tancar l'Orfeó Català, és a dir, era una dictadura que déu-n'hi-do, per tant no era allò doncs, de figura i prou. Però no va ser com la de Franco, que cada dia hi havia fusellaments al Camp de la Bota, hi havia els Consells de Guerra de Cuneta, hi havia el que era, per tant, una acció duríssima en tots nivells. Pensem que hi havia 250.000 persones, amb una població de 20 milions d'habitants, tancades a la presó, quan ja n'havien marxat 500.000 i quan ja hi havia hagut 700.000 morts, entre un bàndol i l'altre. Per tant, tenim doncs que el percentatge de població afectada era altíssim. Per tant, doncs va ser la frase, em sembla que és de Tassi, que diu, han no fat un desert o l'enxamat o pat, sí? És a dir, la pau, el silenci del desert, no de l'harmonia. Per tant, en Primo de Rivera, doncs ell està amb l'Associació Obrera de Concerts, crea l'orquestra, que és una iniciativa espectacular. L'orquestra Pau Casals és una orquestra en la qual ell veu que hi ha una necessitat de que hi hagi una orquestra important a Barcelona, té la sort de trobar uns grans col·laboradors, en Joaquim Pena, el musicòleg, que serà l'ideòleg, l'artífex, el factòtum de l'orquestra, i un matrimoni que seran el Magrinyà i la seva esposa, la Titi, que la Francisca Vidal, que havia estat a l'una seva també de violoncel, que portaran el que seria una mica la gerència i una mica l'administració i la correspondència, la comptabilitat, etc. Per tant, doncs, té uns bons col·laboradors amb aquest sentit. Coneixem molt tota la labor de l'orquestra pels testimonis que queden a la revista Fudicions, una revista que feia l'Associació Obrera de Concerts i que estava molt relacionada amb l'orquestra perquè feien concerts, per la Revista Musical Catalana i també per la tesi que va fer Oriol Martorell, que va relacionar tots els concerts. Pena ja els anotava, primer concert, segon concert, fem el concert número 200, el farem només de música catalana, fem aquest concert, anem a París que tindran un gran èxit, etc. Per tant, doncs, totes les accions que feia l'orquestra que té el seu nom i que la patrocina i que en moments de dificultat doncs, l'ajuda i li avança, Pena diu en una de les cartes que s'han recollit de l'epistolari, diu devem cada 125.000 pessetes de l'època amb en Pau Casals, el seu compte hi ha aquesta xifra negativa, ell ajudava, fins i tot quan té una malaltia Pau Casals té una salut ferma, però en algun moment puntual té dificultats, una vegada de vista, una altra vegada de depressió, etc. Té dificultats de salut, finalment amb el cor al final de la vida gairebé, però clar, en els seus 97 anys, doncs, els moments positius de salut són màxims, no? Doncs Casals manté amb l'orquestra una relació, d'una extraordinària relació, igual que amb l'Obreda, que ja en deia, l'Associació Obreda de Concerts. I aleshores l'acció de donar suport a l'orquestra és una acció notable. Li pagaven tot si li diuen si ja la dirigeix a Madrid. Diu, però Madrid ja en té unes quantes. Diu, Barcelona té, li falta una gran orquestra que havia de ser de 80, 90, de 100 músics. I hi ha una tesi doctoral d'en Josep Retxa que parla doncs, dels detalls musicals d'aquesta iniciativa i doncs com van a buscar els instruments que falten músics i aleshores els han d'anar a buscar fora per portar-los, etc. I per tant Casals la viu molt intensament.
0: Com ho has dit, Josep Maria Figueres, tot i l'Associació Obrera de Concert, tot i ser director de l'orquestra Pau Casals, finalment les seves actuacions i la seva notorietat és a fora.
1: Bueno, ell a Catalunya tindrà notorietat, però també li ve de fora. Pensem que ell serà professor de l'Ecole Normal de París. Ell formarà part del famós trio, un dels més importants de l'Europa pel seu moment, el trio Cortot-Thibaud Casals, que serà un trio espectacular. Hi ha diversos llibres a França doncs, que el valoren, aquí no és poc conegut. I aleshores, aquestes gires internacionals i aquests concerts, un dels concerts, ha tocat les suites i rellotge en mà 8 minuts d'aplaudiment. I cada minut sortia ell, 8 minuts. He comptat a vegades els aplaudiments, un minut, dos minuts, i és una apoteosi. 8 minuts és increïble. Es queden melòmens que sabien el que representava allò que havien escoltat. Per tant, quan a la Calas feia una peça musical, o bé les sopranos o els tenors que estan al Passeig, doncs, i que aleshores arribaven amb aquest nivell, el públic ho coneix i ja la sap, l'escoltada 10-20 vegades aquella obra, però aleshores ho reconeix i ho valora. En Casals igual, per tant, doncs, era aquesta acció d'identificació. I Casals, per tant, doncs, arreu a Europa, els grans periodistes, el Lochamp, el Gavini, etc., que tindran un predicament i que molts d'ells faran també llibres, hi ha molts llibres, per arribar a fer exposicions de 150 llibres, dels quals han sortit a Rússia, al Japó, evidentment, Alemanya, França, Anglaterra i Estats Units. Però no és que sigui el músic català més important, és que és el català més conegut arreu del món. Els pintors ho seran per alguna faceta, però tenen la sort que la música, com l'art, no té la necessitat de conèixer la llengua i, per tant, es fa ràpidament internacional.
0: És una evidència que Pau Casals té una relació forta amb Catalunya.
1: La biografia que he volgut fer és precisament això, perquè les grans biografies que n'ha pedagut, la de Baldor i la de Kir, i també les del seu gran amic, l'Alavedra, o les dels periodistes catalans, són a vegades molt hagiogràfiques, i molt centrades en la part musical. Per tant, alguna biografia té només aquesta particularitat de centrar-se en els grans episodis, és a dir, la successió d'anècdotes, i totes les biografies tenen aspectes importants i que ens donen novetats i que ens donen coneixements. Però les grans biografies més acadèmiques, la de Baldoc i la de Crick, no parlen de Catalunya. I si parlen, en parlen amb gran desconeixement. No saben ni escriure el nom, posem per cas, dels presidents de la Generalitat, amb els quals hi arribarà a tenir doncs, una relació puntual, però que hi és, van companys enviar unes cartes al final de l'inici de la Guerra Civil per demanar protecció per la seva casa, que no tingui problemes, o van companys participa amb un jurat per la cobla de la Generalitat, que han de triar, en aquest cas, aquest valor i el posen al jurat. Hi ha una fotografia doncs, al pati dels Trongers, té aquesta relació, però clar, Casals té una vinculació amb Catalunya molt profunda, i a la biografia li he dedicat un capítol parlant només dels símbols de Catalunya, que són la sardana, Montserrat, en el que és l'únic músic que ha fet un gran concert i que li editen una publicació amb l'homenatge que li fan a dins del monestir, després els Jocs Florals, que hi participa de sempre, els Jocs Florals de l'exili, i el Cant dels Ocells, que esdevindrà una peça internacional. Per tant, no funerària ni fúnebre com la fanada, és una peça que és una cançó tradicional i que per tant esdevé un cant de resistència, un signe d'identitat, no fúnebre com han volgut fer perquè no saben quin posar i han posat aquest, no? Però clar, si només posen aquest, només en aquest lloc, per associació queda en aquest sentit. Doncs he fet aquest capítol, però també veure la relació que té amb Catalunya. I la relació que té amb Catalunya, hi viu, hi té casa, i a la Guerra Civil, com tants exiliats, ha de marxar. I aleshores on marxa, en aquest cas una mica abans de la Guerra Civil, perquè com que viatjava durant la Guerra Civil, ell té, que en podem parlar, una relació de suport a la República amb concerts i amb activisme, que ho podem comentar, però ell tindrà una dimensió amb Catalunya d'una profunda estima. Té la bandera, té Montserrat, i té aquesta presència que rep publicacions, rep visites, pregunta, inquideix, i aleshores la vol perquè doncs, l'estima i se'n sent, no?

Era la quarta part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Gent a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Avui des de l'estudi de Ràdio Arrels al Conflent, a Prada, parlem amb una terrissaire, bretona, però tenim la sort que aquesta bretona ens parla en català, Nadia Cairo. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Cairo no s'escriu, eh? Com,
3: no, no s'escriu mateix.
2: Com els cairons en català, Cairo.
3: Exacte.
2: Abans de tot, ets terrissaire a Pi.
3: A Pi,
2: a Pi de Conflent. Com és que has vingut a Pi?
3: Van ser moltes aventures, perquè he acabat estudis a Perpinyà, he fet Beixarts. Després d'un temps treballant a Mainada cap a Perpinyà, he decidit de tornar a fer una cosa que aprendre una cosa que m'interessava molt, era treballar amb el fang. I així vaig començar a fer una formació a Barcelona. I després d'un any he tingut la sort d'integrar l'escola de ceràmica, l'escola professional de ceràmica de la Bisbal, a Catalunya Sud, també.
2: Sí, i això fa que parles català, perquè amb aquests contactes...
3: Ah, ja només es feia en català. I és el millor, fer una cosa aprenent la llengua.
2: Quant de temps dura aquesta formació?
3: Eren sessions de 4 mesos que es repetia, i així vaig quedar un any i mig fent torn, especialment torn.
2: La Bisbal realment és el lloc on cal anar per aprendre la ceràmica?
3: És un dels llocs molt interessant per això, sí. Hi ha una carrera d'argila i molta tradició amb la ceràmica.
2: I després per què aterrar a Pi? I com?
3: Amb el meu company em vaig trobar amb una persona que feia ceràmica també, aprenia a fer torn, que ven a costat de Girona, de Sal. Ens vam juntar i vam decidir continuar l'aventura de la ceràmica i vam tenir l'ocasió de venir cap a Catalunya Nord perquè hi havia gent que ens deixava en casa si podíem començar a utilitzar la cava per fer allà torn. Va arribar un temps que cercàvem un lloc, vam trobar un anunci i era a Pi, hi havia un tila molt guapo en el jardí, encara hi és. I vam trobar el lloc guapíssim i encara hi som.
2: A part de parlar de tu, parlem de la teva feina. A Pi, doncs, d'on feu venir, on es troba la matèria prima? Suposo que és argila per fer ceràmica.
3: Sí. Continuem anant a la Bisbal per agafar el fang de la carrera. I és allà que és el més a prop per nosaltres, és Catalunya Sud.
2: A la Bisbal, que hi ha com un, no sé si se diu un jaciment.
3: Sí, hi és. I encara fan extracció del fang i podem portar fang. A vegades vam comandar molt de fang, una tonelada, i a vegades agafem. Ara faig servir el fang de la Bisbal, que és molt vermell, i un altre fang que és blanc. I així treballo diferent, amb un fang o l'altre.
2: Per l'estocatge, com es passa?
3: S'ha de ficar... Jo treballo com una cava, així que és molt bé perquè hi ha una temperatura que és quasi constant i força humitat a dintre del lloc. I així deixo a dintre d'un gran plàstic i a vegades fico aigua. I així es queda humit.
2: Està bé, potser, de ser a una mica en altitud, però és més fàcil, potser, que per de ser en altitud que per els que són més baix.
3: Sí, diria que sí, perquè és més humit. És més humit i més fresc, primer. I per la inspiració, me va molt bé, jo, d'estar tan a prop de la natura.
2: Quins són els teus temes principals d'inspiració?
3: Molt la natura, és a dir, tot el món vegetal. M'inspiro molt de fulles, del moviment de les fulles. A vegades faig sèries també amb peixos, perquè m'agraden molt els peixos. I també amb animals, que m'inspiren també molt.
2: És també una ceràmica decorativa, però també una ceràmica, uns objectes útils.
3: Sí, Sí, sí. Faig tasses, bols, tot tipus d'objectes, vasos, jarros, però porten tots decoració. Voilà, un joc de colors.
2: Cada peça és única.
3: Cada peça és única. És decorada amb pincel, amb molta atenció, sí.
2: Va, això evidentment, si la volem utilitzar cada dia, això vol dir que té un cert cost, que no és el cost de la vaixella utilitària de cada dia.
3: Exacte, però intento que tingui una alma.
2: Parlem, doncs, d'un esdeveniment també que té lloc ara cada any, una mica tota la Catalunya Nord, que són les Fires de la Ceràmica. La de Prades farà el 2 d'agost.
3: Exacte, tot el dia.
2: Com funciona això?
3: Hi haurà 20 terrisseires que es trobaran sobre la plaça del centre, en frente de l'església, i es quedaran tot el dia, de les 9 a les 7 de la tarda.
2: Doncs hi haurà també, evidentment, hi ha, se pot comprar, hi ha vendes, però també sí. Organitzeu tallers,
3: sí.
2: Iniciació.
3: Sí, sí, tallers de modelatge per petits i grans. Poden venir els pares amb els seus nens i tot el dia.
2: Això, a vegades surten vocació d'aquests tallers?
3: Diria que sí, sí, sí. A vegades la mainada comença a tocar el fang, es nota que tenen algú amb aquesta matèria, i a vegades adultes també, n'hi ha molts, que tenien un treball que era més, diríem, sobretot ara amb informàtica, i que comencen a saturar i que es troben a gust amb el fang, o altre tipus d'artisania, però el fang té molt d'èxit últimament.
2: Ja pot ser una cosa sensual, no? De tocar fang, del no res, anava a dir, arribar a realitzar una obra, gairebé, per al teu cas, gairebé una obra d'art a cada vegada.
3: Sí, sí, exacte. Jo ho veig al taller, a vegades hi ha gent que venen a fer un taller de torn o de decoració, a vegades tenen por. I quan comencen a tocar el fang, hi ha una cosa que és com si es connectaven amb algú a dintre d'ells mateixos, entens? Algú més profund. I surten d'allà molt relaxats i a vegades és una revelació per ells.
2: Pot servir de teràpia?
3: No sé, no podria dir això, però pot ser un element interessant per algú que treballa...
2: Una cosa que aporta un cert benestar.
3: Exacte, sí, sí, molt. Recarga. S'ha de dir que el fang, la terra, recarga, i la terra també de l'hort, igualment.
2: D'on vindran el 2 d'agost els ceramistes i terrissaires en aquesta fira de Terrissa de Prada?
3: Vindran de la regió, diria de la regió. N'hi ha que venen força del departament, però també altra gent que vindran de l'Aude, un poc més lluny també, i un home que vindrà del Japó també.
2: Ah, sí?
3: Que es quedarà un temps i farà algunes fires i tenim la sort de rebre-lo.
2: Ah, això és interessant.
3: Sí, sí, sí. Perquè és una descoberta a vegades. Aquestes fires són descobertes per la gent que venen a visitar una fira, descobrir el nostre treball, però per nosaltres també, perquè... Tenim discussió, tenim temps per descobrir el treball de l'altre, parlar de tècniques i compartir coses.
2: Hi ha una competència, però diries que és una competència sana, no?
3: Sí, perquè tenim tots un treball diferent. La proposta és totalment diferent, cada un és diferent, hi ha el seu món. I així és més la sort de tenir tota una possibilitat de descobrir el nostre món a tots.
2: Nadia Cairo. M'agrada, el cognom m'agrada molt. Nadia Cairo, també has dit que feies tallers a casa teva,
3: Exacte.
2: A
3: Pi. Sí, sí. Proposo tallers de descoberta. No són tallers regulars, però és com et deia, com una reconnexió. M'agrada que sigui una vegada i si la gent li va agradar molt, es dirigeixo cap a altres ceramistes que proposen un taller molt regular. I així tinc gent que venen a vegades amb els seus fills o... entre germanes, i és molt agradable.
2: És un taller que dura unes hores, un dia?
3: A vegades, alors, el taller de torn és una hora i mig, i el taller de la decoració dura la tarda. La gent elegeix un objecte que es proposa i poden decorar-lo, i unes setmanes després poden recuperar el seu objecte decorat i esmaltat.
2: Sí, perquè el cal esmaltar, perquè sí. Això és la segona part.
3: Sí.
2: Cal esmaltar i cal passar al forn.
3: Exacte, hi ha dues cuites. La primera, que va fins a 900 graus, i la segona, un poc més de 1.000 graus. Són cuites que duren 9 a 12 hores.
2: Si no m'equivoco, el color de l'esmalt abans de ser cuit és diferent del color que quan acaba.
3: Sí, sí.
2: Com us en sortiu vosaltres? Ho sabeu d'entrada que donarà la cosa? Quin serà el resultat final?
3: Més o menys. Desenvolupem molt l'instincte treballant els colors. El que passa és que jo faig servir decoració amb engalba. L'engalba és una terra blanca i li afegeixo uns colorants o uns òxids que van a colorar. I no hi ha tanta diferència abans la cuita i després. I a poc a poc el meu instinct amb els colors s'ha desenvolupat. I faig barrages i a poc a poc tinc una paleta molt oberta. I altres ceramistes fan servir química. I vol dir que fan composicions i són més o menys pols blancs, tots, o gris, i han de jugar amb això perquè saben que tal matèria farà una... tal baraja farà una matèria més lisa, més que fon, i l'altra que és més refractària.
2: Nadia Cairo, tornem a recordar, doncs el 2 d'agost,
3: sí,
2: a la plaça de Prada.
3: Tot el dia. Podreu descobrir una vintena de ceramistes que proposaran el millor del seu treball.
2: I et podem trobar a Pi, és fàcil de trobar,
3: sí,
2: perquè Pi no és una gran aglomeració.
3: Sí, sí, sí.
2: Si no m'equivoco, és al final del vilatge a mà dreta.
3: Exacte, anant cap a Mantet.
2: Cap a Mantet. Nadia Cairo, moltes gràcies per venir a l'estudi de Radio Arrels i bona fira el 2 d'agost, fira de Terrissaires i Ceramistes, es diu així?
3: Sí, es pot dir els dos.
2: Molt bé, que vagi bé. Adéu.
3: Gràcies, adéu.
4: Radio Arrels, Alinyà, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 31 de juliol. Bon dia. Aquesta tarda pluja al Rosselló i al Conflent i núvols a la resta del país amb unes màximes de 29 graus a la plana i 27 a la muntanya. Una tramuntana present al Capcí i a Cerdanya. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 21 a Prada, 19 a Presamulló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 32 al Conflent, 25 al Capcí i 28 a Cerdanya. Diumenge, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Presamulló, 22 a Serret, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja al Conflent i a Cerdanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
5: Avui tornarem a començar amb una peça d'aquelles de gran aplaudiment popular, seguint les llistes de les preferències que diverses ràdios i televisions acostumen a publicar. Avui escoltarem el primer moviment del concert per clarinet de Mozart, aquest concert que Mozart va fer pocs mesos abans que morís. El segon moviment que avui n'escoltarem, escoltem el primer moviment, és molt conegut també perquè, entre altres pel·lícules, el sentíem en el film Out of Africa de Sidney Pollack del 1985. Aquest primer moviment d'aquest concert per clarinet de Mozart l'escoltarem amb el clarinetista Patrick Messina amb l'Orquestra Nacional de França sota la direcció de Ricardo Muti.

El primer moviment d'aquest concert per clarinet en la major de Mozart l'hem escoltat amb el clarinetista ben jove com és Patrick Messina amb l'Orquestra Nacional de França amb la direcció de Riccardo Muti de l'austríac al català Mompou. Escoltarem una obra important també de Frederic Mompou, aquestes cançons i danses. Frederic Mompou va néixer a Barcelona, també va morir a Barcelona. Ell va néixer a finals del segle XIX, 1893, va viure fins als 95 anys, va morir el 1987, i Cançons i danses deu ser una de les seves obres més conegudes a nivell mundial. És una col·lecció de 15 peces que Frederic Mompou va escriure entre el 1918 i el 1972. Doncs durant molts anys van escrivint aquestes peces que són basades, evidentment, en cançons i danses tradicionals catalanes. Bé, escoltarem la cançó i dansa número 9, on hi trobem la cançó tan coneguda com és el Rossinyol que vas a França. L'escoltarem amb el pianista Adolf Pla.

0: Cançons i danses, la número 9 de Frederic Mompou, aquesta gran obra del compositor i pianista Frederic Mompou. L'hem escoltat al piano Adolf Pla. Avui hem començat amb el cèlebre concert per clarinet i orquestra de Mozart i hem acabat ara amb Frederic Mompou.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sant Pere dels Focats, 93.1.

Esperem el moment oportú, omplim la panxa del mercat comú. Au, accelera, que allà la Jonquera, si n'hi ha una frontera que s'ha de passar. Buenos días, comenta l'egut.

Documentació. Potre carta verda, ella és colorida. Potre passaport, sembla caduquer. Àfrica comença, Àfrica comença, Àfrica comença a la Pirine. Potre carta verda, ella és colorida. Potre passaport, sembla caduquer. Més entrejant i la gendarmeria. Ale, ale, ale, vull poder passar. Ja som dintre França, ja som més a prop. Guaita aquells pagesos que fan autostop. Ai, Pepet, ai, què volen aquesta gent? Ai, Pepet, que se'ns miren malament.

Guarda, el mes d'inflectiu hi ha dues coses. Escriure el meu manga amb el meu company, que es diu César, i que és aquí. I fer footing de 6 km i mig.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

Proposo que el més trist de tots els presos tingui dret a dormir en llençols de seda, beneïda la boca que només besa i no em passa monedes i no em passa monedes. Corrompre els puritans sense manies, espiar la dutxa a les veïnes i el bon Déu dels cristians anar i robar-li la corona d'espines, la corona d'espines. I els assenyats ni

I si com vola lliure la gavina, que mai més torna al niu de la memòria, si el vent no la convida, si el vent no la convida, dormir fins al migdia s'aconsella, fugir d'imposicions dels que dissenyen, que no passi de llarg quan es presenti un somni a la finestra, un somni a la finestra. La teva boca amaga un encanteri, com hi ha un vell príncep dins la granota. Quin goig poder especialitzar-se

quan retornem corrent a la infantesa, afusellar al matí el rei dels poetes amb ales de fireta, amb ales de fireta. Per què no doctorar-se amb cremalleres i subtilment creuar la teva espatlla i fabricar amb retalls de mil senyeres calcetes catalanes, calcetes catalanes. Ens falten pessigolles per seriosos, medita molt per funcionar de pressa. I els cementiris blancs fer-hi rebelles, morint en la gran festa, morint en la gran festa. I els cementiris blancs fer-hi rebelles, morint en la gran festa.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 31 de juliol. Bon dia. Aquesta tarda pluja al Rosselló i al Conflent i núvols a la resta del país amb unes màximes de 29 graus a la plana i 27 a la muntanya. Una tramuntana present al Capcí i a Cerdanya. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 21 a Prada, 19 a Pras de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 32 al Conflent, 25 al Capcí i 28 a Cerdanya. Diumenge, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Pras de Molló, 22 a Serret, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja al Conflent i a Cerdanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Aquests 20 de jazz avui els començarem amb el pianista cubà Roberto Fonseca. Va néixer a l'Havana el 1975, de família absolutament musical. El seu pare era bateria, la seva mare una cantant professional, a més, dos germans, l'Emilio Valdés a la bateria i en Jesús Chuchito Valdés Jr. al piano, també són dos músics de prestigi internacional. Roberto Fonseca, amb un disc de l'any 2001, No límit afrocubant, amb el tema Yemaya son Montuno.

Yemaya, de Roberto Fonseca, del seu disc No Límit a Forcomand, de l'any 2001. I un altre pianista cubà, aquest nascut 10 anys abans, no a l'Havana sinó a Camagüey, Omar Sosa, va néixer el 1965, i en el disc que ha fet aquest 2012, Egun de Afri Electric Experience, de fet, és un homenatge al trompetista Miles Davis pel seu disc Kind of Blue, aquell disc de l'any 1959. No hi ha cap tema de Miles Davis, tots els temes són d'Omar Sosa. El pianista va rebre un encàrrec del Festival de Jazz de Barcelona perquè fes i produís un espectacle homenatge a aquest disc històric de Miles Davis, el Kind of Blue, a motiu del seu 50è aniversari. El tema Alleged.

El pianista cubà Omar Sosa, amb aquest homenatge a Miles Davis, demanat l'any 2009 pel Festival de Jazz de Barcelona. De fet, és un homenatge al disc Kind of Blue de Miles Davis amb motiu del seu 50è aniversari. Bé, aquests 20 de jazz els acabarem i posarem Titi Gauvain, aquest músic, compositor, improvisador, nascut a l'estat francès el 1957, amb la seva guitarra, el seu buzuk, també el seu oud, Titi Gauvain, amb el disc Anita 2006, amb el tema Magavali Rumba.

0: Magabali Rumba del disc Anita el 2006 de Titi Robben. Hem començat amb dos pianistes cubans, Roberto Fonseca i Omar Sosa.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Forques, 95.

podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

L'estiu, perquè el 11 juliol és el meu aniversari i perquè m'agrada anar a la plage i a la piscina.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 31 de juliol. Bon dia. Aquesta tarda pluja al Rosselló i al Conflent i núvols a la resta del país amb unes màximes de 29 graus a la plana i 27 a la muntanya. Una tramuntana present al Capcí i a Cerdanya. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 21 a Prada, 19 a Pras de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 32 al Conflent, 25 al Capcí i 28 a Cerdanya. Diumenge, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Pras de Molló, 22 a Serret, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja al Conflent i a Cerdanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Avui música basca amb el grup Oskorri, amb una trajectòria de més de 40 anys, del 71 fins al 2015, fent les seves cançons o recuperant-ne del patrimoni musical popular. Segons Nacho de Felipe, que ha estat l'ànima del grup, hi ha un munt de cançons meravelloses que només esperen que algú els hi tregui la pols. Avui escoltarem quatre cançons del disc que van fer el 96 per celebrar el 25è aniversari i, com es fa sovint en aquests casos, invitant cantants i músics amics. La primera cançó que escoltarem és amb en Miquel Laboa, un dels pares de la cançó basca, i probablement us sonarà la cançó perquè l'Albert Bueno la va cantar i la va convertir en Vingui la glòria, el disc amb ardidesa i convicció.
2: Eta bueno, guretzako gaixurik egon bada mundu honetan nori izango zen Miquel Laboa baino.

Aita Semeat, Oscorri, Amiga Laboa, en el disc que recollia el concert dels 25 anys cantant. Un concert a Getxo, a la Costa Basca. Nacho de Felipe, el cantant, ja hi va ser el 71 a la creació i ha sigut sempre. Ell ha estat el líder, el que li ha donat contingut, sovint reivindicatiu a les cançons, sobretot els primers anys. El juliol del 76, doncs 8 mesos després de la mort del dictador, Nacho de Felipe va ser multat amb 50.000 pessetes per haver dit en euskera frases que podien provocar alteracions de l'ordre públic, segons van dir exactament les autoritats del moment. El proper invitat d'Oscorri és Ruper Ordorica, un dels renovadors de la cançó basca.

aquest moment del concert dels 25 anys cantant del grup Oscorri en aquesta cançó amb Rupert Ordorica. Oscorri, en aquests 43 anys d'activitat, ha fet 22 discos. N'hi ha de temàtics, de dansa tradicional, també de cançons infantils. Han fet cançons i n'han recuperat del cançoner popular i també han treballat en la recuperació d'instruments tradicionals bascos com la triquititxa, que actualment Kepa Junkera n'ha fet un instrument habitual reconegut a nivell internacional. En aquest concert dels 25 anys, el 96, van convidar el grup bretó de música celta Gwendal.

0: Vinga.
1: Tiraoki, Amos Corry i convidats al grup Wendell. Hi ha cançons d'Amos Corry que s'han convertit en tradicionals o fins i tot en himnes del País Basc, com la que escoltarem, Euskal Herrian Euskaraz, a Euskal Herria en euskera, que van cantar amb l'Albert Pla gairebé a la fi del concert, en euskera i en català.

Euskal Herria en Euskaraz, Oskori amb Albert Pla en el concert dels 25 anys cantant que van fer el 96 a Getxo.

0: Magazine de Músiques d'Arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: I la ciutat a un restaurant de Ciutat Vella. S'ha empolainat el millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic César, tinc 11 anys. El que m'agrada fer a l'estiu és dibuixar, me banyar i fer el manga amb el Pol, que és el meu amic.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 31 de juliol. Bon dia. Aquesta tarda, pluja al Rosselló i al Conflent i núvols a la resta del país amb unes màximes de 29 graus a la plana i 27 a la muntanya. Una tramuntana present al Capcí i a Cerdanya. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 21 a Prada, 19 a Prasamulló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 32 al Conflent, 25 al Capcí i 28 a Cerdanya. Diumenge, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prasamulló, 22 a Serret, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja al Conflent i a Cerdanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Gent a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Avui des de l'estudi de Ràdio Arrels al Conflent, a Prada, parlem amb una terrissaire, bretona, però tenim la sort que aquesta bretona ens parla en català, Nadia Cairou. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Cairou no s'escriu, com...
4: No s'escriu mateix.
3: Com els cairons en català, Cairou.
4: Exacte.
3: Abans de tot, ets terrissaire, api.
4: Api, exacte.
3: Api de Conflent. Com és que has vingut a api?
4: Van ser moltes aventures, perquè he acabat estudis a Perpinyà, he fet Belles Arts. Després d'un temps treballant amb mainada cap a Perpinyà, he decidit de tornar a fer una cosa que aprendre una cosa que m'interessava molt, era treballar amb el fang. I així vaig començar a fer una formació a Barcelona. I després d'un any he tingut la sort d'integrar l'escola de ceràmica, l'escola professional de ceràmica de la Bisbal, a Catalunya Sud, també.
3: Sí. I això fa que parles català, perquè amb aquests contactes...
4: Ah, ja només es feia en català. I és el millor, fer una cosa aprenent la llengua.
3: Quant de temps dura aquesta formació?
4: Eren sessions de 4 mesos que es repetia, i així vaig quedar un any i mig fent torn, especialment torn.
3: La Bisbal realment és el lloc on cal anar per aprendre la ceràmica?
4: És un dels llocs molt interessant per això, sí. Hi ha una carrera d'argila i molta tradició amb la ceràmica.
3: I després per què aterra a Pi? I com?
4: Amb el meu company em vaig trobar amb una persona que feia ceràmica també, aprenia a fer torn, que ven a costa de Girona, de Sal. Ens vam juntar i vam decidir continuar l'aventura de la ceràmica i vam tenir l'ocasió de venir cap a Catalunya Nord perquè hi havia gent que ens deixava en casa si podíem començar a utilitzar la cava per fer allà torn. Va arribar un temps que cercàvem un lloc. Vam trobar un anunci i era a Api. Hi havia un tila molt guapo en el jardí, encara hi és. I vam trobar el lloc guapíssim i encara hi som.
3: A part de parlar de tu, parlem de la teva feina. Api, doncs, d'on feu venir, on es troba la matèria prima? Suposo que és argila per fer ceràmica.
4: Sí. Continuem anant a la Bisbal per agafar el fang de la carrera. I és allà que és el més a prop per nosaltres, és Catalunya Sud.
3: A la Bisbal, que hi ha com un, no sé si se diu un jaciment.
4: Sí, hi és. I encara fan extracció del fang i podem portar fang. A vegades vam comandar molt de fang, una tonelada, i a vegades agafem. Ara faig servir el fang de la Bisbal, que és molt vermell, i un altre fang que és blanc. I així treballo diferent, amb un fang o l'altre.
3: Per a l'estocatge, com es passa?
4: S'ha de ficar... Jo treballo com una cava, així que és molt bé perquè hi ha una temperatura que és quasi constant i força humitat a dintre del lloc. I així deixo a dintre d'un gran plàstic i a vegades fico aigua. I així es queda humit.
3: Està bé, potser, de ser a una mica en altitud, però és més fàcil, potser, que de ser en altitud que per als que són més baix.
4: Sí, diria que sí, perquè és més humid. És més humid i més fresc, primer. I per la inspiració, me va molt bé. Jo d'estar tan a prop de la natura.
3: Quins són els teus temes principals d'inspiració?
4: Molt la natura, és a dir, tot el món vegetal. M'inspiro molt de fulles, del moviment de les fulles. A vegades faig sèries també amb peixos, perquè m'agraden molt els peixos, i també amb animals, que m'inspiren també molt.
3: és també una ceràmica decorativa, però també una ceràmica, uns objectes útils.
4: Sí, sí, sí. Faig tasses, bols, tot tipus d'objectes, vasos, jarros, però porten tots decoració. Voilà, un joc de colors.
3: Cada peça és única.
4: Cada peça és única. És decorada amb pincel, amb molta atenció, sí.
3: Va, això evidentment, si la volem utilitzar cada dia, això vol dir que té un cert cost, que no és el cost de la vaixella utilitària de cada dia.
4: Exacte, però intento que tingui un alma.
3: Parlem, doncs, d'un esdeveniment també que té lloc ara cada any, una mica tota la Catalunya Nord, que són les Fires de la Ceràmica. La de Prades farà el 2 d'agost.
4: Exacte, tot el dia.
3: Com funciona això?
4: Hi haurà 20 terrisseires que es trobaran sobre la plaça del centre, en front de l'església, i es quedaran tot el dia, de les 9 a les 7 de la tarda.
3: Doncs hi haurà també, evidentment, hi ha, se pot comprar, hi ha vendes, però també organitzeu tallers, iniciació.
4: Sí, sí, tallers de modelatge per petits i grans. Poden venir els pares amb els seus nens i tot el dia.
3: Això, a vegades surten vocació d'aquests tallers?
4: Diria que sí, sí, sí. A vegades la mainada comença a tocar el fang, es nota que tenen algú amb aquesta matèria, i a vegades adultes també, n'hi ha molts que tenien un treball que era més, diríem, sobretot ara amb informàtica, i que comencen a saturar i que es troben a gust amb el fang o altre tipus d'artisania, però el fang té molt d'èxit últimament.
3: Ja pot ser una cosa sensual, no? De tocar fang, del no res, anem a dir, arribar a realitzar una obra, gairebé, per al teu cas, gairebé una obra d'art a cada vegada.
4: Sí, sí, exacte. Jo ho veig al taller, a vegades hi ha gent que venen a fer un taller de torn o de decoració, a vegades tenen por, i quan comencen a tocar el fang hi ha una cosa que és com si es connectaven amb algú a dintre d'ells mateixos, entens? Algú més profund. I surten d'allà molt relaxats i a vegades és una revelació per ells.
3: Pot servir de teràpia?
4: No sé, no podria dir això, però pot ser un element interessant per algú que treballa...
3: Una cosa que aporta un cert benestar.
4: Exacte, sí, sí, molt. Recarga. S'ha de dir que el fang, la terra, recarga, i la terra també de l'hort, igualment.
3: D'on vindran el 2 d'agost els ceramistes i terrissaires en aquesta fira de terrissa de Prada?
4: Vindran de la regió, diria de la regió. N'hi ha que venen força del departament, però també altra gent que vindran de l'Aude, un poc més lluny també, i un home que vindrà del Japó també.
3: Ah, sí?
4: Que es quedarà un temps i farà algunes fires i tenim la sort de rebre-lo.
3: Ah, això és interessant.
4: Sí, sí, sí, perquè és una descoberta, a vegades aquestes fires són descobertes per la gent que venen a visitar una fira, descobrir el nostre treball, però per nosaltres també, perquè tenim discussió, tenim temps per descobrir el treball de l'altre, parlar de tècniques i compartir coses.
3: Hi ha una competència, però diries que és una competència sana, no?
4: Sí, perquè tenim tots un treball diferent. La proposta és totalment diferent, cada un és diferent, hi ha el seu món. I així és més la sort de tenir tota una possibilitat de descobrir el nostre món a tots.
3: Nadia Cairú, m'agrada, el cognom m'agrada molt. Nadia Cairú, també has dit que feies tallers a casa teva, a Pi.
4: Exacte, sí, sí. Proposo tallers de descoberta. No són tallers regulars, però és com et deia, com una reconnexió. M'agrada que sigui una vegada i si la gent li va agradar molt, es dirigeixo cap a altres ceramistes que proposen un taller molt regular. Mm. I així tinc gent que venen a vegades amb els seus fills o entre germanes, i és molt agradable.
3: És un taller que dura unes hores, un dia?
4: A vegades, alors, el taller de torn és una hora i mig, i el taller de la decoració dura la tarda. La gent elegeix un objecte que es proposa i poden decorar-lo. I unes setmanes després poden recuperar el seu objecte decorat i esmaltat.
3: Sí, perquè el cal esmaltar, perquè sí. Això és la segona part.
4: Sí.
3: Cal esmaltar i cal passar al forn.
4: Exacte, hi ha dues cuites. La primera, que va fins a 900 graus, i la segona, un poc més de 1.000 graus. Són cuites que duren 9 a 12 hores.
3: Si no m'equivoco, el color de l'esmalt abans de ser cuit és diferent del color que quan acaba.
4: Sí, sí.
3: Com us en sortiu vosaltres? Ho sabeu d'entrada que donarà la cosa? Quin serà el resultat final?
4: Més o menys. Desenvolupem molt l'instincte treballant els colors. El que passa és que jo faig servir decoració amb engalba. L'engalba és una terra blanca i li afegeixo uns colorants o uns òxids que van a colorar. I no hi ha tanta diferència abans la cuita i després. I a poc a poc el meu instincte amb els colors s'ha desenvolupat. I faig barrages i a poc a poc tinc una paleta molt oberta. I altres ceramistes fan servir química. I vol dir que fan composicions i són més o menys pols blancs, tots, o gris, i han de jugar amb això perquè saben que tal matèria farà una... tal baratge farà una matèria més lisa, més que fon, i l'altra que és més refractària.
3: Nadia Cairo, tornem a recordar, doncs el 2 d'agost,
4: sí,
3: a la plaça de Prada.
4: Tot el dia. Podreu descobrir una vintena de ceramistes que proposaran el millor del seu treball.
3: I et podem trobar a Pi, és fàcil de trobar,
4: sí,
3: perquè Pi no és una gran aglomeració.
4: Sí, sí, sí.
3: Si no m'equivoco, és al final del vilatge a mà dreta.
4: Exacte, anant cap a Mentet.
3: Cap a Mentet. Nadia Cairo, moltes gràcies per venir a l'estudi de Radio Arrels i bona fira el 2 d'agost, fira de terrissaires i ceramistes, es diu així?
4: Sí, es pot dir els dos.
3: Molt bé, que vagi bé. Adéu.
4: Gràcies, adéu.
5: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Sonen campanes al teu pas. Són els cristalls que hi vas xafant.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: En aquest repàs a la història de la música tradicional nord-catalana ens acompanyen el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual. Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
3: I avui parlarem del flabiol, que normalment l'associem amb el tamborí, però avui hem decidit que el portàvem sol, no?
5: Aviam, diguem-ne que el tamborí, com les percussions, són massa negligides i hi ha prou matèria com per dedicar-li una crònica sencera. Doncs avui ens centrarem en el flabiol, que també, evidentment, hi ha molta cosa per dir. Per la gent que per extraordinària no sabria què és la sardana, posem que hi hagi gent que no sàpiga. És l'instrument, la flauta, que sona l'entrada i també els contrapunts. En tot cas, és l'instrument que obre la sardana. I que, evident, només un incís, se sol veure sempre acompanyat pel tamborí. No ha sigut sempre el cas. Serà difícil fer una descripció que no sigui massa tècnica del flabiol, però el flabiol és generalment fet de fusta dura que se torneja, boix, ginjoler, per parlar de fustes indígenes, ametller també, cirer, per les fustes exòtiques, el granadillo, que és un palissandre, que és aquesta fusta negra que també es fa servir pels oboès i els clarinets clàssics. I vet aquí, pot ser d'una sola peça o de dues peces, amb bec, com una flauta de bec, o cap pla, és a dir, sense absolutament cap bec, fins i tot sense cap ornament, és a dir, un tros de fusta llis, posem un incís fet amb l'eina al torn però i poca cosa més, o amb virolles de bori, de banya, de metall, i el nombre de forats també varia molt. Els mínims de forats que trobem són 5 forats, 3 a sobre i 2 a sota, doncs al capdavall, si ho toquem amb una sola mà pels 5 dits de la mà, esquerra o dreta. També n'hi han de 6 forats, també n'hi han de 8, ara mateix són de 9, sense comptar els forats de les claus, que poden ser entre 1 i fins i tot 5, i fins i tot n'he vist algun que en té més, i això és només el flabiol.
3: O sigui que un flabiol que normalment es toca amb una mà pot tenir 9 forats només de claus?
5: No, és a dir, 9 forats més entre 1 i 4 que són tapats per les claus, però si no són 9, sense parlar de les claus, entre 5 i 9 que es poden tocar, però evidentment 5 són per una sola mà i els altres són per l'altra mà. Doncs si, poc importa en aquest cas si som dretans o esquerrans, hi ha una mà que va amunt, els 5 dits de la mà que va amunt i els altres 3 o 4 dits per la mà que va a baix de l'instrument. I, doncs, és un instrument petit. Els models més corrents són 25 centímetres de llargada total. L'afinació pot variar. El flabiol de les sardanes, on diguem, per dir-ho d'alguna manera, el flabiol normal i corrent, el més habitual, és en fa. Aquí també hi ha controvèrsia entre flabiolaires. Alguns diuen que és en do, depèn de com ho toquem, evidentment, però és el que va bé per tocar també l'escala de do major, l'escala del piano, per entendre'ns. I bé, hi ha flabiols, aquest flabiol, en tot cas, perquè aquí també hi hauria controvèrsia, que el flabiol al capdavall és la manera de dir la flauta de pastor, per dir-ho d'alguna manera.

0: Mais il y a de l'aspect historique, que le père, comme vous savez, est flabulaire de fabrication et de musique de cobble. Je m'y connais qu'un petit mensch dans la seule typologie. Par la Catalogne Nord, exactement, la flabiole de ce symbole tocava la cobla. Fins 1857. En 1857, un senyor d'aquí de Serret, que es deia Martí Coll, dit Mates, que tocava amb el seu pare, els seus germans, crea una cobla amb l'Andreu Turon, un senyor de Perpinyà, un fabricant d'instruments de Perpinyà. I decideix en aquell moment, ell decideix, en Martí, que era un gran, gran, gran flabiolaire, que és més senzill tocar cornetí. I doncs deixa de banda el flabiol i es posa a fer el cornetí.
1: Què és el cornetí?
0: Cornet de pistons.
2: Cornet a piston, en francès,
0: Voilà.
2: és cornetí, corneta, s'assembla a una trompeta, però no és una trompeta.
0: Més pitjada, així. I doncs, a partir d'aquell moment, totes les coses els hi agraden. I tothom deixa de banda el flabiol i molt, molt, molt ràpidament el flabiol desapareix a Catalunya Nord. La sardana no es feia en aquell moment. Doncs, per les introduccions, no hi havia aquest problema. El contrapàs, hi havia una introducció o parts dedicades en el flabiol. Serà reemplaçada, és el tible, que ho dit a la prima en aquell moment, que agafarà aquestes introduccions. Molt ràpidament, doncs, desapareix l'instrument i són altres instruments que agafaran la rítmica i que... I no posarà problemes fins als anys, fins a l'exili, fins després de la Segona Guerra Mundial, on el flabiol tornarà realment a ser tocat aquí a la Catalunya del Nord.
2: Sí, de fet, en parlarem en una altra crònica, però la sardana ens va arribar aquí a Catalunya Nord i per la presència d'exiliats de la Guerra dels Tres Anys i també per el sardanisme, allò que es va impulsar a Serret particularment, no només, i per la necessitat de tocar sardanes, les cobles que fins ara les cobles del nord havien perdut el flabiol, van haver d'adaptar-se i, adoptant la sardana, el flabiol va tornar senzillament en les cobles de Catalunya Nord i s'ha de dir que ara mateix és un instrument que té una vitalitat remarcable, que s'ensenya al Conservatori de Perpinyà, on jo mateix el vaig aprendre, també a l'Escola de Música del Vallespí.
1: O sigui que ho hem d'agrair a la sardana, això, no?
2: Doncs sí, al capdavall, l'història és el que és. Un petit incís, però, perquè abans que el flabiol que us he descrit, amb molta insistència, tornés d'aquesta manera, aquí al nord, malgrat tot, un músic com l'Albert Manyac o el Sieta de Sant Llorenç de Cerdans, bé, van adaptar el repertori sense incorporar aquest flabiol que coneixem, però tocant un instrument que se'n diu en francès el flageolet, el flageolet, però que ells indiferentment li deien flabiol. El Sieta, per exemple, tocava vora el niu, obligada de flabiol, celebríssima, doncs de flabiol, però ell ho tocava amb el flageolet en la seva cobla, els únics de Sant Llorenç de Cerdans.
0: I afegiré també que hi ha com un folklore instrumental que es crea cap allà 1900, i abans, amb aquests instruments que han desaparegut. No en vaig parlar quan vam parlar del sac de gemecs, o de la cornemusa rossionesa, la borrassa. És que sap, per exemple, que l'Andreu Turon, que era fabricant d'instruments, continuava a tocar cornemusa rossionesa. A un moment on aquest instrument no es tocava més, ni en coble, ni potser ve aquí dins la muntanya. En Turon en tocava, tenim els rastres. El flabiol, ara no tindré la memòria de la data, sé que en 1900 hi ha un acte a Perpinyà on s'ofereix un flabiol o una cosa com aquesta. Aleshores que l'instrument no es toca més. Hi ha aquests instruments que fan part del somni d'aquesta, com dir, mitologia de la música antiga catalana, que és bé de recordar-se, és molt menys bé de sentir-ho i de tocar-ne, i que es queda que dins aquesta memòria nord-catalana.
1: Doncs avui hem estat comentant el flabiol, que l'hem separat del tamborí per un dia, però ja heu explicat que també podia anar sol i, de fet, hi havia anat. Moltes gràcies, Oriol Lluís Gual, i per ajornar.
0: Gràcies
2: a vosaltres.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Toluges, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
3: Som al divendres 31 de juliol. Bon dia. Aquesta tarda, pluja al Rosselló i al Conflent i núvols a la resta del país amb unes màximes de 29 graus a la plana i 27 a la muntanya. Una tramuntana present al Capcí i a Cerdanya. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 21 a Prada, 19 a Prasamulló, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 32 al Conflent, 25 al Capcí i 28 a Cerdanya. Diumenge, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prasamulló, 22 a Serret, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja al Conflent i a Cerdanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels, el Soler, 95.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 31 de juliol del 1983 neix Arnau Baibé. El músic i bateria barceloní forma part del grup Manel, que va integrar des dels inicis, és a dir, l'any 2007, juntament amb Guillem Gispert, Roger Padilla i Martí Maimó. Arnau Baibé és també productor. Escoltem el tema L'amant malalta, un tema publicat per Manel el 2021 en format single.